Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

Bon dia i bona hora. Com esteu? Com heu dormit? Com porteu la calor? Espero que estigueu bé, que estigueu amb energia, que tingueu el cap clar i que no estigueu desorientats i una mica confusos per la son i per l'hora, que és bàsicament que no passa ni un minut de les 6 del matí d'aquest 14 de juliol del 2026. Dimarts, arrenquem nova edició del Matina Codina, que és el programa despertador de RAC 105. Ràdio en directe durant 5 hores fins a les 11 del matí, fent el que facis de tot cor. Moltíssimes gràcies per escollir-nos. No et decebrem, eh? Estarem al teu costat donant el que necessites. D'entrada, una mica d'informació del temps que aquests dies ja sabem que preocupa, sobretot perquè diuen que demà arribarem al punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Estem parlant de una mica de tot, eh? Calor sec en alguns llocs, en d'altres calor més humida, núvols baixos al matí a la costa, sol a la resta i núvols a la tarda amb algun ruixat a entrada la nit per ponent, cap a les comarques de Lleida, més calor a l'interior i sense canvis a la costa, això sí, amb molta xafogor. Demà, calor molt intensa, que es mantindrà fins dijous i després es normalitzaria, tot i que encara estaríem una mica per sobre del que és la mitjana pròpia de l'època. Doncs escolta, és el que toca aguantar, és amb el que toca conviure aquests nous temps marcats per la calor extrema. Petons de l'Ernest Codina, i abans no arribem a aquest pic de la calor, toca arrencar un nou Matina Codina que avui us portarà de tot, energia, bon humor, tota la música i tota la informació que necessites per arribar fet una bèstia al matadero. Avui, com cada matí, tindrem tota la cara bé de l'actualitat, de lectura, que cap altre programa et farà de tots els grans temes del dia. Els àudios més sonats de les últimes hores, connexions amb temps, amb trànsit, perquè no et falti la informació de servei, i avui també parlarem de festes majors, perquè ja en és temporada, estem en època de festes majors, i amb el Sergi Ferrer comentarem els actes i esdeveniments més comuns a la majoria de festes majors de Catalunya. Per cert, que avui a les 8 del matí farem la narració de l'últim encierro del Sant Fermín 2026 amb tots els Muppets del Matina Codina i també connectarem amb Dallas per anar escalfant el partit de semis del Mundial d'aquesta nit entre Espanya i França. Per un cantó parlarem amb el nostre Joan Laporta, que ha estat convidat per la Federació, i també amb el nostre Lamine Yamal, que ahir no va poder celebrar el seu aniversari com li hauria agradat a ell, perquè recordem que estava concentrat amb la Roja. Ahir Lamine Yamal va fer 19 anys. També sabrem com li va anar a Polinyà el debut del Gran Prix a la tele de l'Alan Lillo i com cada matí doncs farem també un passeig per altres moments televisius. La Mar Puga desplegarà el seu show de cada dia quan passin pocs minuts de les 9 i amb el repàs a l'actualitat esportiva i les últimes hores que vagin apareixent abans de les 11 ja haurem completat aquesta edició 1094 del Matina Codina, que et porta moltes coses més. Això és només un petit sumari del que anirem explicant aquí a RAC 105 al Matina Codina. Doncs escolta, anem remenant la tassa de cafè, ens anem empapant de tota l'actualitat i sobretot, intentem despertar-vos. Moltes gràcies una altra vegada per la vostra companyia i comencem avui amb Bruno Mars, que és un home que aquest cap de setmana va tornar a brillar de valent, en aquest cas al Metropolitano, amb el seu concert a Madrid el dia 10. Doncs va, peu a terra i risk it all. Hey guys, this is Bruno Mars. A RAC 105.

0: Farem ara a l'àudio viral del dia, Xavi Cazorla.
1: I mira, us porto un d'un streamer argentí que es diu Davo, que estava entrevistant al periodista de TIC Sports Argentina, el Gastón Edul, una mica amb tot el tema del Mundial. I estava fent així preguntes ràpides, val? I va cobrar-li una que segurament no pintava res allà en el test i no sé si li va ofendre o no, però el tio es va desconnectar de l'streaming.
2: ¿Te parece Messi el mejor jugador de la historia?
3: Sin lugar a dudas, sí.
2: ¿Alguna vez viste o usaste un glory hole?
3: ¿Qué es eso?
2: Son los circulitos donde ponés la verga y de otro lado no saben quién.
3: No, listo, no, gracias, chicos. Yo no puedo, no puedo pasar de la pregunta de Messi.
4: És molt bona pregunta, per això.
0: No, però ell el que li sobta, diguem-ne, és el canvi abrupte. Home, de clar, tema. Que... Si hagués fet una progressió, pel mig hagués posat una,
5: que vingui, no, més
0: una pregunta a escala.
5: Sí, on et vas fer el primer petó?
0: Exacte.
5: No?
0: Ah,
5: exacte. Escalant fins al Glory Hall.
4: És una meravella, esto del Glory Hall, ¿verdad? Porque tú pones ahí, pues, el tema, y entonces, claro, ¿qué habrá al otro lado?
0: On es pot trobar, això? On es pot trobar?
5: Obre, pues, a qualsevol lavabo públic, Ernest.
1: La mejor es farmacia.
5: La fiques i te la treuen que li han pintat dos ulls i una boca.
4: En los clubes liberales, por ejemplo.
0: Aquí els lavabos de RAC 105 no...
5: A la planta 3, sí, per això. Ai, a la planta 15 hi havia, us en recordeu?
1: Sí, hi havia, sí.
5: Sí.
0: Cazorla, alguna cosa
1: més? Sí, que no és la pitjor pregunta i més desafortunada que s'ha fet mai a la història dels mundials. A veure, una que van fer a la COPE, el Juanma Castaño, el Toni Freixa, que estava allà.
6: Uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
7: Sí, claro, he perdido a mis padres.
6: ¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
8: La jugada per si hi ha alguna possibilitat de reclamació.
6: Uno de cada tres españoles ha llorado por culpa de esta pandemia. ¿Has llorado?
7: Sí, claro, he perdido a mis padres.
6: ¿Quién quieres que gane la Eurocopa?
9: Targeta.
0: Perquè ell, jo crec que el Juanma Castellano anava amb el pinyó fix, ni tan sols estava escoltant el que s'estava dient.
4: No m'expliquis milongues.
5: Sí, vinga, has estat un glory hole?
0: O és un insensible. Bé, això va passar durant l'Eurocopa, no?
1: Sí.
0: Doncs
1: sí.
0: Ara Juanma Castellano hauria de tornar a fer una pregunta desafortunada si vol que la selecció espanyola guanyi el Mundial, no?
1: Ostres!
0: Clar, és veritat, al final, els cicles es van repetint. Gràcies, Xavi.
10: Matina Codina, el programa que escoltes d'amagat quan arribes a la feina. De 6 a 11, a RAC 105. Amb Ernest Codina.

0: Hi ha un altre tema aquí al Matina Codina que està sobrevolant el programa des de fa molts mesos, que és les ganes que tenen el nostre Lluís Canut. Bon dia, Lluís.
1: Sí, tal, bon dia.
0: I el Ronald Koeman, bon dia.
2: Hola, buenos días.
0: De trobar-se tranquil·lament per parlar entre ells. De fet, és molt pesat perquè el Canut doncs, no ha parat d'interrompre el programa durant tota la temporada per parlar amb el seu amic Koeman. I el que posa més nerviós de tot és que l'únic que fan quan es posen a parlar és donar-se records. Les converses mai evolucionen, mai van a més. Se saluden, parlen de les filles i ja està. Tot i així, sou molts oients els que demaneu que s'extengui aquesta trobada. És per això que avui estrenem una nova secció titulada Converses Banc Passarell. Converses Banc Passarell amb Lluís Canut i Ronald Koeman. A veure com va la trobada i si és l'última vegada que la fem.
3: Ai, que guai.
4: M'encanta.
1: Hombre, Ronald.
2: ¿Qué tal, Luis?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
2: Bueno, bien. Afortunadamente, bien. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
3: ¿Ya?
2: Ya ha caído en el segundo pregunta, ya la hemos perdido.
4: Será largo, això.
3: Son cuatro páginas.
4: Ya, ya.
0: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
3: Sí, tampoc
1: no, és que m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc com un sac, no.
0: Perquè... té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
1: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
3: ¿Por qué, Luis?
1: Porque me divorcié.
4: Ay, pobre.
2: Bueno, lo siento, aunque te estás riendo, entonces, pues bueno.
0: Va,
2: bueno,
0: escolta'm, alguna pregunta més pel Ronald?
1: Sí, en tinc unes quantes.
4: Sé quan he començat.
1: I les nenes, què tal, Ronald?
2: Pues están bien, también. El niño mayor tiene 38 años.
1: Fixa't.
4: El niño?
1: Sembla mentida, encara me'n recordo quan tenia 4, que anava allà caminant i tot. Sí.
2: Bueno, le gusta mucho andar, siempre le ha gustado mucho.
1: I què, el canvi climàtic?
4: Joder.
2: No me hables, Luis. Estamos pasando mucha calor.
1: Això a la nostra època no passava, vull dir que feia aquella calor, però no tanta, no, que deies. Fa calor, però tampoc en feia tanta, no?
4: Sí, sí.
0: Oh, quina profunditat de conversa, no?
2: I el Mundial, tu l'estàs siguiendo?
1: Sí. M'està agradant molt. T'he de reconèixer que no sento especial connexió amb ninguna, però s'ha de dir que està molt, molt emocionant. Estan les espases en alt.
2: És veritat, estan espases en alta. Bueno, chistes.
1: Escolta, me n'alegro molt de poder parlar amb tu, vull dir que feia temps que volíem aquesta trobada.
2: Es verdad, la verdad que yo también, Luis, pasamos grandes momentos en desplazamientos del Barça, juntas. Sí.
1: Mira, m'he comprat un conill de joguina.
2: Ah, sí? A ver.
1: Ja li dones corda i camina sol.
4: Hòstia.
1: Ja, molt bé, mira.
2: És bueníssima. És bueníssima. Si me dices el tienda en el que l'has comprada, jo voy a comprar una també para mi nieta.
1: I tant, és el de la botiga del Hiroshi Chensu. És un xinès que va venir a Catalunya fa 15 anys. Havia muntat un bar allà al barri de Gràcia, però no li va funcionar gaire. Es veu que no acabava de funcionar-li. Després es va reinventar amb un saló de bellesa d'aquests que pots posar els peus en una peixera perquè els peixos et mosseguin les pells. I ara obert un bazar a Sant Celoni.
4: Joder.
2: Que interessant la història, però el saló de bellesa sigue activa. Per ir jo un dia.
1: És una pregunta o és una afirmació?
2: Ara? No, pregunto, és una pregunta, però no. Com en Holanda entonamos així les
1: preguntes. No, el va haver de tancar per la pujada dels subministraments. Es veu que l'aigua amb les peixeres i tot era molt, molt cara, diguem-ne que no. Escolta, et sembla si canviem de tema, Ronald?
2: Me parece correcte.
3: Sí. A mi també em sembla correcte.
1: Tu que ets d'Holanda i allà hi ha moltes bicicletes. Què penses de les bicis del Tour?
2: És un bon pregunto. La verdad que es muy dura. El otro día hicieron el Tour Maleto con subida fuerte. Los corredores son muy fibrados y tienen mucho fondo física.
1: Home, tu amb les cames que et gastaves segur que pedalaries fort també.
2: Muchas gracias.
0: Se m'està fent llarg, companys. Queda molt de la secció.
3: Sí que queda molt, sí.
1: Me'n recordo encara les cardeles que li foties des de la frontal de l'àrea allà quan jugaven amb el Barça.
2: Muchas gracias. Sí.
1: Allà, gol de Koeman. Que dèiem,
0: bé, és evident que la conversa no dona per més. Molta gràcia, Ronald, molta gràcia, Lluís, per aquesta primera edició i última del Banc Passarell.
3: No, última no.
4: No, que
3: he après un bolo de coses.
1: Ens hem de tornar a veure, Ronald.
2: Cuando quieras hacemos un ceno.
4: Un ceno?
1: O un comido.
5: Matina Codina.
4: I love him.
5: De 6 6 a 11 a RAC 105.
6: Encara no saps per què ens escoltes cada dia,
5: però ens encanta que ho facis.

0: I a aquesta hora ens volem posar al dia, pels que heu desconnectat i heu viscut en un búnquer aquest cap de setmana, tots els titulars erronis al desinformatiu del Sergi Ferrer.
1: Hola! Home!
2: Que pesado.
3: No hace gracia nunca, yo y menos.
1: Un senyor molt despistat continua animant ciclistes a un carril bici del carrer Mallorca pensant que encara és el Tour de França. Però si van per la vorera, ha exclamat. I el Banc Central Europeu puja els tipus d'interès al veure els preus de les begudes al Festival Cruïlla. 6,50 una cervesa, el diablo, ha dit el Banc Central Europeu. I Mariano Rajoy afirma des de dins d'una piscina que la tranquil·litat és lo que más se busca. Las otras están llenas de gente que no son franceses, ha dit Mariano Rajoy.
4: Puede ser.
5: Antes de referència, no? El nen aquell.
4: El niño aquel gordo.
1: Enxampen a Salvador Illa tallant amb una radial una senyal per avisar del perill dels incendis.
0: No!
1: No sé dir, sé de dial, ha dit el president.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Diao.
8: No s'ha entendido nada.
9: No lo entiendo, y ni yo.
1: Última hora, van dos i cau Isaac Andic.
4: Perdó, dic jo.
10: No sabia si posar-lo.
1: El sindicat de socorristes reconeixen que la cadira aquella alta de les platges tampoc és tan útil. Queda guapo, això sí, va dir un socorrista.
0: Home, i tenen bones vistes, amb els prismàtics allà.
1: I es preveu que els bombers tinguin un 70% més de sexe després de la campanya forestal d'estiu. No m'estranya, hem dit tots.
0: Home, aquest rotllo heroic, no? El factor heroic.
1: I atenció, perquè un home vestit amb la samarreta d'Espanya, la cara pintada dels colors d'Espanya, aguantant una bandera d'Espanya i cantant que viva Espanya, afirma que el nacionalista ets tu per voler que perdin.
4: Joder.
1: Votat-me, va dir Junqueras.
0: Oh.
1: Casual, eh? I els experts avisen que la nota de tall de Sade d'aquest any torna a ser tenir pares rics. Gràcies, papa, ha dit aquell amic teu que tenia un BMW amb 19 anys. A veure... Protecció Civil... Calleu! Protecció Civil confirma que ja no queda ningú a Catalunya que no sàpiga que Securitas Direct es diu Benixurk. Que sí, toco, toco, to, ja vale. Dic jo.
11: Això sí que m'ha fet gràcia.
0: Toco, toco, to, toco, toco, to, toco, toco, to.
12: La criticadora Publi ha mordido la mano que le da de comer.
9: Toco, to. Fuera a la calle.
12: Sí, fuera ya, pene torcido.
11: Exacte.
1: Ernest, però una cosa, defensa'm de tant en tant.
9: A la calle.
13: Matina Codina.
14: Volvemos a ser niños.
13: El millor que pots escoltar, Camí.

0: Una cançó que tranquil·lament podria anar dedicada als integrants i als membres d'aquest equip, Zoo, de Shakira. Una dona que està molt... Sí, sí, home, som una mena de zoo, no?
1: Sí, home. Hola, bon dia, què tal?
0: Quin animal series tu del zoo?
1: Ostres, ja. La girafa. Però perquè tinc el coll molt llarg. No, no, t'ho prometo. Mira'm el coll.
0: És que ara la gent es pensa que tens un disbarat de coll. Home, no el tens curt.
1: No,
0: tens el cap enganxat directament amb el tors.
1: Doncs no.
0: Però tampoc m'hi havia fixat mai.
1: No, doncs mira, sí que el tinc llarg.
0: Bueno,
1: sí.
0: Molt bé.
1: No perquè m'apassioni la girafa. A mi, en general, els animals em fan com respecte. Saps?
0: Perquè són imprevisibles, perquè són salvatges, no?
1: Sí. No tinc aquell punt de saber-m'hi acostar i estar tranquil·la. No, em poso bastant nerviosa.
0: Ets del Baix Llobregat.
1: I què passa? Allà, no tenim animals del Baix Llobregat?
0: L'animal més silvestre que et pots trobar pels carrers del Baix Llobregat, què és?
1: Estem a tope amb els senglars, nosaltres.
0: Ah, sí, és veritat. Sí.
1: Tenim senglars al costat de casa.
0: Sí, quin animal creus que seria jo? A part del senglar d'Osona?
1: Un senglar claríssim.
0: Però del zoo o l'hipopòtam, potser.
1: Tu sol, eh?
0: Ai, sí.
1: Estaríem al costat. No? Podríem demanar que l'hipopòtam i la girafa serien... Saps la pel·li de...
0: Podries tirar arbetes des
1: de... La pel·li de Madagascar?
0: Sí.
1: Hi ha hipopòtam i hi ha girafa, seríem tu i jo.
0: Va, molt bé.
1: Qui seria el lleó?
0: Es nota que necessitem vacances. El lleó de l'equip.
1: Sí.
0: El lleó de l'equip, a Xavi Cazorla.
1: I la zebra?
0: Per la mida del seu cap.
1: La zebra de mar.
0: La zebra de mar.
1: Doncs ja tenim Madagascar fet.
0: Ja està. Farem la pel·lícula. Aquest estiu hi treballem. Mentrestant, Mònica Osar...
1: Que els pingüins, sí, que siguin els altres dos.
0: Veig que t'ha agradat aquest joc, eh?
1: Perdó.
0: És que se'ns tira el temps a sobre i no podrem fer el temps i estem aquí dient xurrades.
1: Perdona.
0: A veure, Osar, va, que estem immersos a la tercera onada de calor, que demà arriba el seu punt àlgid, no?
1: Exactament. Sí, avui puja lleugerament la temperatura, només en punts de l'interior. A la resta, si fa o no fa... com la d'ahir, amb màximes de 32 a 38 graus, i demà és quan toquen sostre aquestes temperatures, amb màximes que poden superar els 40 graus en punts de l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central, comarques de Ponent, fins i tot algun sector del prelitoral, perquè demà puja molt la temperatura en aquests punts del prelitoral, costa, Catalunya Central, comarques gironines, perquè bufarà el vent de Ponent demà, que és aquest vent
0: més reescalfat,
1: més sec i més perillós a l'hora de pensar en els incendis. Al matí, amb un cel enterbolit, i a la tarda amb algun ruixat a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona i punts de les Terres de l'Ebre. I a partir de dijous comença a baixar la temperatura i al cap de setmana s'afluixa la calor. No s'ha de tenir intensa com la que tindrem, per exemple, de cara a demà. I avui dia de cel mig ennuvolat i també enterbolit perquè està pols en suspensió. Ara al matí amb 4 gotes cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda amb algun ruixat en punts del Pirineu.
0: Jo crec que marxaràs de vacances amb molta calor, eh?
1: Molta calor encara. I deixaré...
0: Anunciar la refrescada general.
1: És que refrescada...
0: Que ha d'arribar
1: un
0: dia.
1: Jo no ho veig. No. Si no tenim alguns dies d'agost, allò que canvi la situació, i el juliol el veig bastant càlid.
0: Doncs dit això, el que haurem de fer és acostumar-nos a viure dins d'un forn i a mastegar aquest aire calent.
1: Exacte.
0: I sobretot de nit. Sí. Mònica, moltes gràcies.
1: Apa, adéu.
0: Són 2:15 de set de seguida totes les notícies d'aquest 14 de juliol.

0: Home, bo, el clàssic de la música dents dels 90, una d'aquelles cançons que ens porta bons records, una nostàlgia fantàstica. Per anar engegant el dia, clar que sí. Aquelles que la cantes al cotxe, The Rhythm of the Night. 6:33 d'aquest 14 de juliol. Anem amb les notícies més destacades del dia. Heu de saber aquesta hora que Lamine Yamal s'ha sumat a les crítiques per comentari racista de Mariano Rajoy. El davanter del Barça ha reivindicat el futbol com a eina integradora i el govern espanyol estudia obrir la via judicial contra Rajoy per dir que la selecció francesa no hi juga cap francès, que déu-n'hi-do. És que cada vegada que dic que sento aquest comentari quedo més... flipat amb el que va dir, aquest comentari racista, aquesta patinada, aquesta relliscada, que diu molt també del que pensa Mariano Rajoy. A veure quines són les mesures que es prenen. Mentrestant, el govern francès també ha redoblat les crítiques i s'hi ha afegit fins i tot l'ultradreta. Mare meva. Membres del govern francès tillen Rajoy de racista, d'estúpid i el comentari d'indigne. I tant Reagrupament Nacional com Vox han criticat l'expresident espanyol. De fet, l'estracanada de Mariano Rajoy ha marcat a dalt a baix la prèvia de la primera semifinal del Mundial entre Espanya i França. És un partidàs amb regust de final anticipada. Es podrà seguir avui a les 9 del vespre. En la prèvia, Lamine Yamal ha passat comptes amb els mitjans que diuen que no està al seu millor nivell i, a l'altre costat, el seleccionador francès diu que Espanya és favorita. I els bombers han estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp després de cremar 154 hectàrees. Durant la nit l'han remullat una seixantena de bombers i esperen controlar-lo avui. L'incendi ha deixat 5 ferits lleus, però ja no hi ha confinats ni desallotjats. I el Suprem obre la veda per incloure el castellà a la retolació d'escoles i instituts. El tribunal ha tombat una norma del 2022 que establia que s'ha de fer en català. La decisió no implica canvis immediats, però obre la porta a una pila de reclamacions contra el govern. I el CNI ha admès l'espionatge a 2 exdiputats de la CUP i el partit demana la desclassificació de tots els documents. Creuen que, a més de David Fernández i de Carles Riera, també van espiar Albert Botran. Ho van fer amb el programari maliciós Pegasus, el mític Pegasus. I a Girona, Junts per Catalunya podria sortir del govern municipal avui mateix. El grup ha convocat una roda de premsa en què presenten Gemma Geis com a portaveu i no com a vicealcaldessa. Fa uns dies Geis ja va dir a la Punt Avui que se'ls hi ha acabat la paciència. I Consum està fent inspeccions per retirar del mercat les ulleres que no són segures per mirar l'eclipsi solar del 12 d'agost. Ho llegim a La Vanguardia. Estan revisant 75 models diferents i Salut recomana comprovar sempre que les ulleres estan homologades. I el jutge ha deixat en llibertat l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, detingut per exhibicionisme. La policia el va detenir acusat de masturbar-se en una piscina davant de menors. L'exalcalde i exdiputat era membre de Mescat, però el partit l'ha suspès de militància. I a la resta dels esports, Hansi Flick dirigirà el primer entrenament de la pretemporada del Barça després de les revisions mèdiques d'ahir. Hi haurà 10 jugadors del primer equip. En canvi, ahir, José Mourinho ja va fer el primer entrenament amb el Real Madrid. Hi havia 11 jugadors del primer equip, inclosos els 3 lesionats, Militao, Mendy i Rodrigo. Pel que fa al temps, ho explicàvem ara amb la Mònica Usart. Avui puja una mica la temperatura i estem acostumats a viure sobre una brasa. Tot i així, el pic de calor arribarà demà. A partir de dijous sembla que recularien una mica els termòmetres i estaria tot plegat una mica millor i més tolerable, diguem-ho així, perquè ja no sé com classificar aquest estiu que estem tenint. Al Matina Codina són les 6:37. Després de les notícies fem una pausa per la publicitat. Tornem de seguida. Bon dia, bona hora.
1: REC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
3: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Propera parada, plaça Lesseps.
8: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!

0: Matina Codina.
1: No ens fa vergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
2: Felicitats pel programa.
3: Felicitats pel programa.
4: Felicitats pel programa.
1: Matina Codina a RAC 105. Veus a la...

0: Una escena familiar entranyable, divertida, entre el Joan Dausà i la seva filla, que s'ha mullat la samarreta, i espero que porti factor de protecció solar 50, perquè realment aquest sol està que crema, eh? Papi, posa el disc, una de les cançons de l'estiu en català, acaba de sonar només aquí.
1: Matina Codina!
0: 2:23, 7:15, on només escoltareu la veu de la Mar Puga, també és aquí, al Matina Codina. Bon dia, Mar.
2: Bon dia, bon dia.
0: No és aquest micro, carinyo. No.
2: Hola, què tal?
0: Ara sí.
2: Mare de Déu, ens mouen els micros aquí tot el dia.
0: Feia dies que no passava això
2: dels
0: micros.
2: Feia dies que no passava. Sí. Deixa'm dir-te una cosa. Està el micro de sempre connectat on sempre. Vull dir que...
0: Bueno, saps què passa? Que
2: no sé exactament què ha passat.
0: No, en aquest estudi ja sabe la gent que no és exclusivament nostra. Aquí va passant gent, llavors hi ha moviments de micros, etc.
2: Sí, raro.
0: Ens hem d'acostumar a provar-los cada matí.
2: Tornem, bon dia a tothom. Llevamos
0: 500 anys. Bon dia, Puga, com t'has llevat avui? Com estàs?
2: Superbé. Saps què passa? Que he dormit molt bé. Vaig anar a dormir d'hora,
0: sí.
2: Em va costar una mica, però vaig dormir-me i fins ara, o sigui, sí. Feliç.
0: Mar Puga, que avui porta fins i tot un mocador al cap, i et dic que avui és un look de contrastos el teu, eh? Ah, és una gorra.
2: Sí, és una gorra. Sí. Passa que ara me l'he posat al revés perquè em feia molta ombra.
0: En fi.
2: Sí.
0: Doncs va, entrem en matèria,
2: sí,
0: ja.
2: Va,
0: entrem en matèria.
2: Sí, anem al tema.
0: Avui és 14 de juliol.
2: Digue-ho.
0: I aquestes són les efemèrides i commemoracions per posar una mica de context a la jornada, quan vulguis, mestressa.
2: La primera m'encanta, i no pel que és, sinó pel que va passar, i és que el 1789 es va iniciar la Revolució Francesa. Els revolucionaris assaltaven la Bastilla. Home, un esdeveniment que va marcar l'inici de la caiguda de l'antic règim, un tema històric, i diràs, i per què t'agrada tant aquesta efemèride? Perquè la meva pel·lícula preferida del món, no sé si ho he dit alguna vegada, és Els Miserables. Clar,
0: és que,
2: clar,
0: és que
2: clar,
0: jo,
2: clar.
0: Jo crec que realment tens moltes pel·lícules preferides, tu.
2: No, aquesta és... Mamma Mia i Els Miserables... Aquesta cançó la canta un dels personatges, que és el personatge de la meva vida, que jo el vull fer quan sigui una actriu famosa a Hollywood, que és la Eponí.
0: Ja et vaig dir l'altre dia per Instagram que no pots tenir tants somnis.
2: Per què? Si els aniré complint a poc a poc.
0: Sí, necessites quatre vides.
2: No, home, no, mira, escolta-la.
0: Ja, vinga. Que jutgi l'audiència si tens alguna possibilitat de... No cantes malament.
2: Aquesta és la primera cançó que jo vaig cantar en públic i és molt maca.
0: M'encanta.
2: Vinga, avui bon dia per mirar Els Miserables o La vida és vella. I és que el 1933 a Alemanya el partit nazi es convertia en l'únic partit legal del país. Molt heavy. Un 14 de juliol és un dia com molt històric, no?
0: Absolutament.
2: De coses dolentes. I va ser el 1979 que es fundava la colla castellera de Terrassa, Els Minyons de Terrassa. Per tant, un petó des d'aquí.
0: I tant que sí.
2: Aquesta efemèride t'agradarà.
0: Ara sí.
2: Epa! Quina música t'he posat per dir que el 95 es va decidir el nom pel nou format d'àudio digital comprimit que va fer possible la música per internet, i era el MP3.
0: És del 95,
2: l'MP3? És del 95 i d'un 14 de juliol.
0: Molt bé. I encara ben present. Home, és el que permet que els arxius pesin tan poc i sonin tan bé, eh? El tiburón, Henry Méndez.
2: Avui és el dia internacional preferit meu, també, i és el dia mundial del tauró. M'encanten els taurons. Aquest estiu em tatuaré un aquí al canell.
0: Sí, t'agraden molt els taurons fins que te'n trobis un de cara allà a l'estardit, ja veuràs.
2: No m'ha passat.
0: Sí, segur que els acaricies.
2: Els trobo boníssims.
0: I no surts corrent allà, vinga. Aniversaris. Quins famosos bufaran avui el seu pastís monumental?
2: Avui la princesa Victòria de Suècia fa 49 anys, també l'actriu Candela Peña en fa 51, la cineasta Judit Colell va ser professora meva, un petó des d'aquí, en fa 58.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Els voltants del Nus de la Trinitat cada retruc afecten també les dues rondes en sentit Llobregat. També al Vallès tenim congestió a la AP7 d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès i per la mateixa C58 en direcció a Barcelona, però tenim cua ja a Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Merci, guapo. Petons als conductors, conductores. Quin és el hit per saltar del llit avui, Mar?
4: Doncs mira, parlàvem d'aniversaris. Deixa'm dir una curiositat molt ràpida. Avui acaba Sant Fermín, 14 de juliol. Avui hagués fet anys el meu iaio Carlos, que es va morir, i va néixer l'últim dia d'encierros, i el meu pare, que és de Navarra, per tant el seu fill, va néixer el dia del xupinazo, el 6 de juliol. I que és fort. És que avui, ara he pensat, és dia 14, clar,
3: bueno,
4: seria el cumple del iaio.
3: Sou navarresos.
4: És fort, com és la vida.
3: No sé quin significat trobar-li. Que tu ja has reflexionat una mica més que jo.
4: Sí. Ja m'ho deixo per mi, mentrestant, escoltem.
3: Vinga, quan tinguis la resolució avui... ens ho expliques.
4: És maco. Sí. Avui és l'aniversari del cantant d'Imagine Dragons, un grup que jo, bé, no m'agrada ni tal, però com aquí és per tothom aquesta música,
3: no,
4: avui
3: no,
4: poso...
3: No cal que diguis que no t'agrada avui... la cançó que poses.
4: Bueno,
3: no cal que diguis, no, digues... Escolta, avui us poso aquesta cançó que us encantarà, ja està.
4: Perquè sàpiguen que miro per tothom.
3: Però si ja ho sap la gent que només t'agrada el bailoteo aquest, l'Olailo, el rumbero i tot això.
4: Vale, és igual, doncs Imagine Dragons, Enemy, ja està.
3: A mi sí que m'agrada, i a tu també, matinero, vinga.

0: Ara es posa tot arreu el pistatxo, el festuc, digui com vulguis, però està de moda el pistatxo i també aquesta cançó fantàstica que activa tots els neurotransmissors positius en aquest dimarts 14 de juliol des de Tarragona al Marcos amb la producció d'Escot i EK. Això es diu festuc, divertida, frenètica, ideal per començar el dia amb Arpuga, sí o no?
1: I tant, m'encanta aquesta cançó.
0: Ara t'agradaran totes, eh?
1: No, però és veritat, Fastuc m'agrada. I la Imagine Dragons també. Quan l'he escoltat he dit,
0: mira,
1: que bé entra.
0: Que no has d'estereotipar, no has de tenir prejudicis de totes les cançons. Només faltaria, Mar Puga. Va, escolta'm, 6 minutets i arribem a les 7 del matí.
1: Som-hi.
0: Moment de llegir el Zodíac als nostres oients per intentar transmetre també sort a tots els nostres oients. Com pinta la jornada, Mar?
1: Doncs mira, avui si ets balança, els astres t'empenyen cap a noves oportunitats. Una decisió presa amb confiança o una trobada inesperada pot marcar un abans i un després. La sort avui està del teu costat. Si sou Capricorn, la constància dona els seus fruits. Un projecte, idea o esforç que semblava passar desapercebut començarà a rebre el reconeixement que avui es mereix.
0: Tant de bo.
1: Si ets Àries, l'energia i l'entusiasme t'obriran moltes portes. És un dia perfecte per sortir de la teva zona de confort, iniciar alguna cosa nova o acceptar un repte amb optimisme. I anem amb la curiositat del dia, i és que diuen que la sort és com una papallona. Si la persegueixes, s'escapa. Però si avances amb confiança, pot acabar posant-se suaument a la teva espatlla. Potser avui és un d'aquells dies en què una petita casualitat es pot convertir en una gran oportunitat.
0: Quantes coses que has dit en 2 minuts, eh?
1: Has vist? I si heu prestat atenció en coses interessants,
0: I jo em quedo en que hem de fluir, que la sort ja se'ns posarà a la nostra esquena.
1: Com una papallona.
0: Mira, de moment farem una pausa per la publicitat i de seguida hi arriba doncs, tota la colla de cràpoles habituals, els sospitosos matineros de confiança. El Sergi Ferrer, el Xavi Cazorla i l'Alan Lillo escalfen per la banda. De seguida els sabrem a tots.
2: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya. Ocasión
12: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
15: 23.785-23785.
14: Sèrie
15: 18018.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Matina Codina.
0: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
16: No fotis.
0: Clama.
16: Jo sempre ric amb vosaltres. Sònia, millor manera de començar el dia.
0: Oh. Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
2: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.

0: Un dels números 1 de RAC 105, una cançó fantàstica amb aquest punt hausero que ens motiva doncs, a celebrar l'estiu i la vida. Ugel amb Solto, Jamaican Bam Bam. La bogeria s'ha fet palesa aquí a l'estudi, perquè no ens deixem doblegar ni per la son ni per la calor. Un dia més, estoicament davant del micròfon de RAC 105, tot l'equip del programa a qui em dedico a saludar ara mateix. Bon dia, Sergi Ferrer.
1: Bon dia, Ernest Codina.
0: Bon dia, Lanlillo.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
3: Hola.
0: I un altre cop, bon dia, Marc Puga.
3: Molt bon dia.
0: Ja hi som tots. Sí. Ja hi som tots i falta una setmana i tres dies.
3: Oh! Que llarg es farà!
0: Home, no.
3: Però si ja està.
1: Sí, sí. És com quan arribes a casa que portes 40 minuts al cotxe que t'estàs cagant i a l'ascensor dius no arribo. Sí, no arribo.
3: Igual.
1: Sí, sí, és
3: exactament. La mateixa sensació.
1: Quantes vegades m'hauré cagat a l'ascensor?
0: Oh! Però el que hem de fer és gaudir-ho, perquè ara li deia al Lillo.
2: Sí.
0: Dic, estem ja fins als nassos els uns dels altres aquí, no ens suportem. Oh. Estem en un punt ja, no?, de gran hermano, no?,
2: sí, sí,
0: en què
2: sí.
0: han anat sortint doncs, tensions, crispacions. Però la base és amor. La base és amor, la base és respecte, la base és admiració.
2: Que macos.
0: Tots són bons valors. El que passa és que portem ja un desgast de tota la temporada. Llavors, jo crec que tindrem ganes de tornar al setembre i tornar-nos a veure.
3: Moltes.
0: I tornar-nos a insultar.
3: Ai, sí.
2: No. No? Sí, sí, no. Estava pensant en que hi havia aquest però, oi? Vull dir, hem començat com molt dient, ostres, estem ja fins als pebrots.
0: Sí.
2: Però...
0: Exacte.
2: Però ens estimem i fem ràdio, sí, ens ho passem bé, els ullets estan allà.
0: Tot és psicològic, perquè si estiguéssim al maig... podríem aguantar-ho, però és una mica el que diu el Cazorla, no? Aquella, quan estàs amb les cagarrines, que estàs a punt d'entrar al lavabo, ja t'ho faries a sobre.
1: Sí, sí, i cada dia és molt llarg, i veus al teu voltant que la gent va marxant, obres Instagram i tothom està a una platja.
0: Sí, sí, però jo també parlo amb molta gent que diu, no, jo segona quinzena d'agost i penso, buf.
1: Jo parlo amb ningú d'aquests, eh?
3: El meu entorn està treballant, o sigui, jo no sé a quin món paral·lel viviu, però...
1: El món dels rics, Marc.
4: A la ràdio, filla. Estem a la ràdio, filla. I al món de la ràdio tothom està de vacances, menys vosaltres i jo.
1: A la ràdio.
4: Aquest és el problema.
3: Doncs el meu entorn de no ràdio treballa. I sí, comencen vacances més tard. I fan menys vacances que nosaltres.
0: Exacte.
3: Per tant, pareu-vos de queixar. No,
0: molt bé, Marc, molt bé.
1: Sí, senyor, Marc.
0: Hòstia, com estàs aprenent, eh? Com estàs aprenent,
3: eh? Sí, sí, és que avui vaig amb gorra.
1: Amb la llengua ficada a la bota de la patronal, sempre.
0: Set i dos. No, però sí que és veritat que hem de prendre a valorar les coses que tenim, perquè quan les perdem llavors ens adonarem el que teníem.
2: Jo estic veient molts vídeos de desgràcies abans d'anar a dormir. Perquè això em fa ser més feliç després. Penso, mira, que bé que estic.
0: L'últim vídeo de desgràcies que has vist, Lillo, perquè puguem entendre...
2: Doncs mira,
1: sí, quantes extremitats li faltaven al protagonista del vídeo?
2: Vaig estar veient un tema de malalties ahir abans d'anar a dormir.
3: No, ho trobo molt bé. L'altre dia...
0: És fantàstic.
3: No, un moment, l'altre dia la meva mare...
0: Les desgràcies dels altres, jo ho trobo ho trobo un gest d'egocentrisme.
1: Però i qui fa un vídeo de malalties i el penja a Instagram?
3: No, perquè jo entenc que l'Alan. L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té, va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
0: molt ben explicat, tal per tal.
3: No vull ser bèstia, però que entenc l'Alan, perquè és una manera de veure la sort que tenim.
0: Això es diu felicitat per contrast. Dit això, entrem...
2: Ja tornaré demà.
1: Queda ibuprofeno cada 8 hores.
0: Va, entrem en matèria. Quina és l'infopuga d'avui?
3: Doncs parlem de semen un dia més, perquè els asturians dupliquen la quantitat de semen que els madrilenys. I és una notícia, això és titular d'ahir.
0: Home, perdona, el Luis Enrique és asturià, pot ser o no?
2: Sí,
1: moment,
2: pot ser de Gijón.
1: Però moment, perdona.
3: El Melendi també és asturià.
1: Torna a llegir el guió, no crec que digui quantitat.
3: Qualitat.
1: És que és molt important el mateix. No és que tinguin el doble, és que és millor.
3: La qualitat.
1: Canvia molt el titular,
3: Sí, la qualitat. Tens tota raó. Gràcies. El tema és que els investigadors han comparat la qualitat del semen en els homes de diferents zones d'Espanya i han trobat que de mitjana a Astúries hi ha uns 95 milions d'espermatozoides mòbils per ejaculació.
2: Ai, que bien,
0: 95 milions.
3: 95 milions, i en canvi a Madrid hi ha uns 50 milions. Per tant, és que justament la meitat.
0: Si ho tenen millor per reproduir-se els asturians. També tenen menys espai perquè estan rodejats de muntanyes.
3: I he pensat, i on està Catalunya? Clar, anem a buscar el rànquing, no? On estem els catalans?
0: Estem fatal, no?
3: Astúries és el top one i Catalunya és el segon lloc.
0: Bravo!
3: Catalunya!
1: Bravo!
0: encara, mai millor dit.
3: I us segueix, per si algú li interessa el tercer, Almeria.
0: Hem de guanyar, hem de guanyar la guerra reproduint-nos moltíssim.
3: Molt heavy.
0: Val, bé, per al·lusions, tenim el Lucho, que esteu números 1, allà a Astúries.
5: Bueno, cero sorpresas. Pero sorpresas, ¿sí? Siempre he dicho que tengo un esperma de mucha calidad.
0: Joder,
6: siempre lo has dicho.
3: Siempre.
5: De hecho, os he echado un poco en la taza de café a cada uno. No lo habéis notado, por lo tanto, es que es cojonudo.
6: Yo lo noté el primer día y no me importó, Lucho.
0: Y David Bisbal, número 3.
1: Ah, estamos, gracias, Paul. Pues la verdad que un sueño. Esto es un sueño de, pues, casi a la altura de cuando crucé la pasarela en la gala final de Operación Triunfo, tener pues el mejor esperma de España, ¿no?
2: Oye, me dice San Vicente la Barquera Mar, no sale
3: no
2: por ahí.
3: No sale nada,
1: sale a Guilla en el vuestro. No valen ni para eso.
2: Somos los mejores amigos de espermatozoides. Eres el mejor amigo que tengo.
1: ¡Qué asco!
0: Marc Puga, moltes gràcies.
3: No, a tu i al Sergi per corregir.
0: Quin estudi més estrany, també t'ho dic, eh?
3: No sé.
0: 14 de juliol. Yeah.

0: ballable i agradable hit de Mojo. Ningú ens frena en la nostra intenció i objectiu de ser el programa més despert de la zona. Recuperant aquest clàssic del house més elegant de Mojo, des de França, Lady Hear Me Tonight. Aquests són francesos de veritat o són com els que diu Rajoy? No ho sé. 7 i 9.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Cazorla, per on passa avui l'actualitat?
3: Doncs mira, ara que deies això del tema de Rajoy, encara cueja una mica Rajoy dient que la selecció francesa no té francesos i tal i qual. Ahir va parlar en roda de premsa la Lamine Yamal, que es veu que va demanar ell sortir, va dir, jo vull sortir, eh?
4: Jo vull sortir, tio, jo vull parlar de la premsa amb tothom, vull dir que m'escolti.
0: I a més era el teu aniversari.
4: Sí, 19 ja.
5: Que guai, felicitats. Com passa el temps, eh? I el teu germà no creix?
4: No.
3: Li van preguntar per aquest tema, no el del germà, sinó el de Rajoy, i altres temes.
6: Dice el míster, el gran partido de Lamine está por llegar.
7: Bueno, quedan dos partidos, 50-50, uno de los dos será.
6: O los dos, si pueden ser los dos mejor, ¿no?
7: O los dos, pero hay muchas posibilidades de que sea mañana.
8: Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. No creo que haya espacio para hablar de eso, pero el fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona.
0: És que tothom, absolutament tothom, ha criticat l'estracanada de Rajoy, fins i tot l'extrema dreta francesa.
5: Oh, sí. Ala, ostres, l'has de liar molt, perquè t'ajudi la Le Pen.
3: No lo sé, lo que ha pasado.
0: Bueno, pots demanar disculpes, ja està,
3: no? Si no dije nada de lo que dije, si no quiero molestar al señor magrebí este que está aquí hablando.
0: Que no és magrebí, és català.
5: És català, de Rocafonda.
3: No, ser català, si és negre.
4: Bueno, sí, al final tots som bros, no? Vull dir, al final tots som germans i ja està. 50-50, tio.
3: Si seven.
0: Bé, no sé, en qualsevol cas, jo crec que és moment d'anar deixant ja de parlar del Rajoy més racista i estúpid que mai hem escoltat. Què més ens portes, Xavi?
3: Doncs mira, no deixem el Mundial perquè tenim l'Espanya-França que juga aquesta nit. El seleccionador francès ha dit que Espanya és favorita i a les últimes hores a la selecció espanyola li ha sortit un animador. Algú que hi creu molt. Poder un pèl massa ja, potser. És Joan Laporta, que fa unes 24-36 hores que és a Dallas, on es jugarà el partit. Ja el vam veure només d'arribar a l'aeroport, que va dir allà, ostres, venim aquí a animar la selecció espanyola.
0: Animar Espanya.
3: Sí. Doncs ahir, a meitat del partidazo de la COPE, estaven fent programa tranquil·lament parlant amb l'Helena Condis.
0: Sí.
3: I no sé on era, però va passar per allà Joan Laporta. I van dir, calla, que Laporta es veu que vol seguir animant Espanya.
9: Vale, Helena...
10: Bueno, no, tengo que decir que... Digam... Sí, estoy en directo, sí. Es Laporta, que está en directo, pero...
9: ¿Cuál
10: le
9: pican ello?
10: Di un saludo, a ver, es que me has llamado.
11: Un saludo a todos los aficionados de COPE.
9: ¡Hombre!
11: Y nada, que confíen que se va a ganar mañana.
9: Ahí estamos. Pues ya os dije que vamos.
10: Presidente del Barça, confiado que se va a ganar.
12: Mucho más confiado y optimista Laporta que el 90% de los colaboradores del partido.
13: Que viva España, después de Manolo el del bombo, viene Laporta ya. O sea, estáis...
12: ¿Sabes por qué lo dices?
9: Si se lo propone, ponemos pantallas en Barcelona capital.
12: También te molesta que Laporta apoye la selección.
9: No, que si se lo propone este hombre, estoy diciendo, seguro que pone las pantallas enfrente del Camp Nou.
13: ¿Dónde está Florentino? ¿Dónde está Florentino apoyando a España? No lo veo.
0: ¡Uy!
4: Bueno, pues ya está Dani Sanabra dando la nota. Pues yo estoy en mi casa. ¿Qué más le da a este señor?
0: No sé si está usted per viatjar, però sí que sorprèn una mica, no? És veritat que Laporta és un tio molt intel·ligent. Va veure el micròfon de la COPE. Jo crec que vol caure bé tothom.
14: No, perdona, vaig veure l'Helena Condis.
3: Ja. I darrere hi havia un micròfon.
14: I després va dir, bueno, ja estamos en antena. I dic, vale.
0: Però sí que és veritat el que diuen els de la COPE, no? Està més optimista Joan Laporta amb la possible victòria de la selecció que els propis col·laboradors que no poden ser més espanyols.
14: Sí.
0: Manolo el del bombo i Joan Laporta ja número 2.
5: És que avui és 14 de juliol, que això a França és festiu perquè és el dia més important que van fer la toma de la Bastilla i no sé què. Sí. És com si jugués a Espanya el 12 d'octubre.
3: Culto.
14: Estic molt excitat avui.
10: Clar, clar, clar.
5: Per ells és com si Espanya jugués el 12 d'octubre. Per tant, és que tot apunta a que es menjaran les pantalles gegants amb patates. I te les menjaràs tu, Laporta.
0: Tu creus que França avui guanyarà bé el partit, Sergi Ferrer?
5: Jo crec que guanyarà
0: molt... Per un tema de motivació.
5: Molt còmodament, per un tema futbolístic. He sentit que existeix, perquè jo no el sé, i per un tema de motivació nacional. I m'he vist obligat jo a animar a França, i això no us ho perdonaré mai.
3: Si la meitat de los que juguen no són francesos.
5: L'altre.
3: És que no lo saben.
5: Calla.
14: Marc, vols veure la Roja?
0: Vols veure la Roja?
10: Vale, no entenc.
0: Un comentari de merda és aquest.
3: Que gratuït, Fressi. Guarda-te-la.
5: Sí, havíem canviat de tema.
10: A més, porta una hora volent dir això.
3: Sí.
0: Va,
14: vaig una mica begut.
3: Ja, ja. No sé, ja. Bé, com no sé si això de la porta motivarà molt a la gent que sent els colors d'Espanya de veritat, us porto una arenga de Tomàs Roncero.
0: Ai, com m'agrada.
3: La que va fer abans de l'Espanya-França de l'Eurocopa de fa 2 anys, en què va acabar guanyant Espanya gràcies a un golarro de la Lamine Yamal, entre altres.
15: No olvidéis que tenemos más Eurocopas que ellos. No olvidéis que nuestro pan está más rico que el de ellos. No olvidéis que nuestros vinos están mucho más ricos que los de ellos. Y no olvidéis una cosa, la tortilla francesa es la que nos daban de pequeños cuando nos castigaban. Solo tienen huevo y están sosas. Y nuestra tortilla tiene patata. Tiene el jugosito ese de la de Betanzos, el huevo derretido. Y para empezar tiene 4 huevos. Nuestra tortilla tiene más huevos que la de ellos. Y además tú eres un gallo, pero yo soy un toro de Lidia.
3: ¡Ole!
4: Jo no sabia que ens castigaven amb truita a la francesa.
5: És més dinada quan estaves malalt de la panxa, això sí.
3: És el plat ràpid que fas per sortir del pas, suposo.
4: Tia, doncs el meu fill el devem estar castigant 4 o 5 vegades per setmana.
3: Pobre.
0: No, però s'ha de dir que Tomàs Roncero seria molt bon entrenador, eh?
3: Sí.
0: O sigui, abans de sortir a jugar un partit... Sí, a mi és igual la tàctica, com hem de jugar, si per les bandes, si línia alta, si línia baixa, si hem de jugar en bloc, si... Igual, tu digue'm, hòstia, hem de guanyar per defensar el que és nostre.
5: Clar, jo vull que em cridis i em vagis escopint a la cara mentre em crides, que és com m'imagino el discurs d'aquest tio.
0: Exacte. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
3: Vinga,
0: i demà sabrem el primer finalista del Mundial de Futbol.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
16: El millor moment del programa d'avui es produirà just després d'aquest bloc publicitari del Matina Codina.
17: ¡Qué pedo!
16: No desconnectis.
18: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
19: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
20: Sona bé.
19: 4,3 litres de consum al 100.
20: Sona Qashqai Power.
19: I el 0% TAE.
20: Sona que estreno Nissan.
19: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
22: Carglass canvia. Carglass repara.
23: Demana cita a Carglass Pones. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Pones.
24: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
25: No ho comparteixo.
24: El que he dit?
25: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
24: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi Pones. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
26: Ocasión Plus.
27: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Si me paso. Se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
28: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
29: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
30: 18 de febrer del 1933
29: i el número de la sort, el
30: 7.
29: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
31: No corris, que arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: pedalar i quan la cosa es fa costa amunt ens hem d'esforçar una mica més. Doctor Prats, parlant de tot això en una metàfora musical que és un sisme brutal. Energia, Doctor Prats, l'himne del gran de parla el Tour de França.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Un Tour de França que acaba el 26 de juliol. Hola, bon dia, Maria del Mar. Soc l'Ernest Codina, el que més matina des de la ràdio, des de RAC 105. Com estàs, Maria del Mar?
2: Bueno...
3: Molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
0: Per molts anys, rire meva.
4: Oh, Maria del Mar! Olé!
3: I a l'equip, i a tot l'equip. Sí.
5: Gràcies.
3: Molt bon dia.
0: Ja m'han dit que ens... Sí, ja m'han dit
3: molta calor.
0: Sí, bueno, has dormit bé o no?
3: No. Oh. A les 5 i mitja ja estava aquí obrint tot. Ah. Oh.
0: Ara, per què, d'on ets tu, Maria del Mar? D'on ets?
3: Santa Coloma de Farners.
6: Lo nuestro.
0: Doncs encara és un territori força fresc de Catalunya,
3: sí,
0: no? Vull
3: dir... a 40 graus, sí, està estupendo.
0: I és que ara fa calor tot arreu, Això ja és insuportable.
2: Sí, senyora.
0: Diu que et fas un fart de riure cada dia quan vas a la feina escoltant el programa. Jo sempre pregunto això als nostres oients i m'anoto la meva llibreta. Què és el que et fa més gràcia del Matina Codina, Maria del Mar?
2: És el periodisme.
3: Home, teniu, entre tots, feu unes bones indicacions per passar un dia
6: és
3: millor.
6: Bona. Gira a la dreta.
0: una mica el conjunt, no? Perfecte. De fet, m'han dit que tu, de jove, et volies dedicar a la ràdio o t'hauria agradat treballar a la ràdio. Quina secció faries tu al Matina Codina? Què t'agradaria fer? Quin paper de l'au que t'agradaria jugar, Maria del Mar?
3: Oh, ostres! Doncs, ara sí que... Pues ara mateix m'ho pilles que no...
0: Però
3: no
0: tens alguna especialitat? Toques bé algun tema, diguem-ne, allò que dominis especialment?
3: Doncs, home, a veure, una mica de societat, poder.
0: Societat.
3: Faríem algun comentari, exacte, comentari així...
0: Sí.
3: De buscar, que sempre en trobes, A vegades dius... pitjor, allò que diuen de la realitat supera la ficció.
0: Ara, exacte. Notícies d'aquestes bastant increïbles, no?
3: Ah, exacte.
0: Molt bé.
3: Sí, totalment.
0: Home, avui la notícia és que tu fas anys, no sé quants en fas ni si ho vols dir, però sí que m'interessa molt saber com ho celebraràs, Maria del Mar.
3: D'entrada, anant a algun lloc que hi hagi aire condicionat.
4: Molt bé, ara. Faria el mateix, jo.
0: Està fartíssima de la calor, la Maria del Mar.
2: Molt bona.
4: Normal.
0: I què més?
3: I avui, com que tothom treballa...
0: Sí.
3: Excepte jo, que m'he donat festa.
0: Mira-la.
3: Com tu diria. Doncs, hem d'aprofitar.
0: Escolta'm una cosa, Maria del Mar, pot ser que estiguis cansada, que estàs fent, que estàs pujant escales, estàs caminant pel carrer...
3: No, és que tinc... És que em feu molt riure, perquè no m'esperava.
4: Que bona.
0: Molt bé, té la patata disparada, la Maria del Mar.
6: Que rico!
2: Està una ampolla de bosca al costat, que ja t'ho dic jo.
0: Escolta, Maria del Mar, un petó de part de l'Estel Ju, la Marta, la Boira, l'Albert i tota la família, entesos?
2: I tant.
3: Oh!
6: Quina gràcia.
4: L'hem fet de bona, ara.
3: Moltes gràcies.
4: Que bona.
0: Un petó cap a Santa Coloma de Farners. Digues.
3: Anava a dir... Et podem demanar una cançó?
0: Depèn, digue'm.
3: Una que es diu... És de la Fumiga. És que a la Fumiga m'agraden totes. Però n'hi ha una que es diu Addictes a Viure, que està molt bé.
0: Vale.
3: I dona una mica més de... d'alegria.
6: Et fa falta més alegria encara.
5: A tu t'han de posar una de trista.
0: No ho tinc gaire bé perquè no la tinc a l'ordinador.
6: Però bueno, canta-la tu.
0: Més tard li dediquem.
4: Més tard la posem, va.
0: Maria del Mar, un petonet i 50 euros per tu de Montseinteriors.
3: Ostres, oh, que bé. Escolta, que tinc unes tovalloles de Montseinteriors que són divines. I posa Matina Codina, no us ho perdeu.
6: Ah, sí, ja havia quina
5: sort. Les vaig veure un dia a un armari.
6: Me les vaig endur.
2: Sí.
3: No, me les vaig endur d'una cosa... No, me les veu d'una. Bueno, una fer gasting, que estàveu tots molt guapos.
0: Sí.
3: Menys jo.
0: Maria del Mar, ho hem de deixar aquí, carinyo, que és molt tard. Un petonet. Per molts anys.
3: Moltes gràcies. Adéu. Que vagi molt bé. Bona.
0: Adéu. Hem parlat de tots els temes i no sé ni quants anys ha fet la Maria del Mar.
6: No sabem quants anys fa encara. Ara
4: truquem.
7: Vols el llit ideal?
8: Montse Interiors.
7: Vols brodar un barnús amb el teu nom?
8: Montse Interiors.
7: El que necessitis per casa teva, demana-ho a Montse Interiors, perquè són fabricants amb taller propi. A més, pots comprar per telèfon, online o a la botiga, i recollir-ho a casa o a la botiga. Amb Montse Interiors tots són avantatges. Montse Interiors. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.
9: There was nothing in the world making me smile.

0: Aquest és el cantautor britànic Samuel Jack, que va assolir l'èxit, la cúspide, la cresta de l'onada amb aquesta cançó l'any 2021. Es va fer viral a les xarxes socials. Tothom la compartia per penjar els seus moments de vacances.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mònica, fa calor.
2: Sí.
0: I et farà més demà.
2: Què farà? De cara a demà és quan pugen més les temperatures i s'activen avisos a moltes comarques amb el perill més alt, a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Costa i Prelitoral i també punts de la Catalunya central. Demà amb un vent de ponent reescalfat que farà disparar aquests termòmetres.
0: Encara
2: i avui
0: més,
2: temperatures vinga. Semblants a les d'ahir, pugen lleugerament en sectors de l'interior, però en general màximes de 32 a 38 graus o arribant als 39 en punts de les comarques de ponent. Dia de cel enterbolit, mig ennuvolat, amb 4 gotes ara al matí a les Terres de l'Ebre i després a la tarda algun ruixat al Pirineu. I avui amb vent del sud, que bufarà sobretot a la tarda.
0: Doncs a passar per l'ombra i a prop del ventilador.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Seguim al matí de Codina, saludant el Xavi Pardo. Bon dia, Xavi.
4: Bon dia, què tal, com estem?
0: Hola, aquestes són les notícies més destacades del dia. Allau de crítiques contra Mariano Rajoy per les seves declaracions al respecte de la selecció de futbol francesa.
4: Sí, noi, si volia escalfar aquesta semifinal del Mundial entre Espanya i França, doncs ho ha aconseguit amb el seu famós article en què deia que la selecció francesa no hi juguen francesos.
5: Sí.
4: Lamine, sí. No, bueno, esto lo has escrito tú, ¿no?
5: Bueno, yo le dije a un señor que lo escribiera porque se conoce que, bueno, este tipo de cosas yo no sé escribir.
0: Però és una cosa que pensa vostè realment, no?
5: Yo lo pienso.
0: Que en funció del color de la pell o dels orígens de la família, no? Una persona no és del país on viu i on treballa.
5: A mi me gusta más decir negros.
4: I on ha nascut,
0: correcte, i on ha nascut.
4: Lamine Yamal ha estat l'última a sumar-se a les crítiques, ha criticat aquest article de Rajoy a El Debate, però també el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzán, sí que ha sortit en defensa de Mariano Rajoy.
0: Què dius ara?
5: Muy bien.
4: Sí.
0: Que faltava.
4: Que és un... vaja, que és un article que s'ha tret de context.
0: Sí, i tant.
4: Com es pot treure de context una frase d'un article que està escrit, vull dir, que no sé, unes declaracions orals, diguéssim, algú que diu una cosa...
0: Bueno,
4: diu,
0: perquè som molt amics, aquests dos són molt amics.
4: Ell ja ho ha dit, diu, vagi per davant que som col·legues.
0: Sí, o també he sentit molt allò de... Ah, ja sabem com és el Mariano.
4: Sí.
0: És una relliscada.
4: Bueno, això és el Borja Semper, el portaveu del Partit Popular, que ahir li va tocar defensar Rajoy, i ho va fer d'una manera en què, no sé, el subtext ens va quedar clar tots, que sí, ja sabem com és.
5: Sí,
4: no li diu neu importància al tema, perquè ja sabeu com és el personatge.
5: Si l'abuela fuma, no li traurem ara, no?
6: Si ja saben com me pongo, pa què m'inviten?
5: Ara.
4: Diu, home, penseu que quan escriu articles ho fa d'una forma molt sarcàstica,
5: sí.
4: No era amb mala intenció, ja sabeu com és. Per tant, vaja, no sé, més que una ajuda, va ser gairebé un atac. Doncs Lauzán, això, diu que s'ha tret de context el que deia Mariano Rajoy i que la selecció espanyola uneix moltíssim la masculina, incluso la femenina.
0: Incluso
4: la femenina.
0: Mare. Aunque pueda parecer mentira.
4: És que déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do el nivell dels personatges. Va, més coses. Els bombers han estabilitzat l'incendi d'aigua Múrcia a l'Alt Camp, que finalment ha cremat 154 hectàrees. És un foc que ha deixat 5 ferits lleus, però ja no hi ha ni confinats ni desallotjats. Per tant, bones notícies, que no tenim incendis actius a Catalunya. El govern de Girona, avui tenim un ull posat perquè podria tenir les hores comptades. La vicealcaldessa Gemma Geis, de Junts, amenaça de sortir del govern municipal i de passar a l'oposició quan falten tot just 10 mesos per les eleccions municipals. Moviment tàctic preelectoral? No. I el jutge ha deixat en llibertat l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó. L'havien detingut, diguéssim, per exhibicionisme, per fer el que no tocava i tocar coses que no tocava tocar, en una piscina, és a dir, per no dir la paraula...
0: Sí. Sí. Tocava coses d'ell mateix, eh?
4: D'ell mateix, sí, d'ell mateix.
0: Per parlar d'onanisme.
4: Sí, per practicar l'onanisme. Es va colar en una piscina d'un hotel de Santa Susana i va practicar el bonic art de l'onanisme, el que passa en un lloc on no tocava. Un lloc públic, davant d'altra gent, entre els quals hi havia menors.
0: En quin moment? Molt bé. Xavi, perdó, moltíssimes gràcies, bonic.
4: A vosaltres, guapíssims.
0: Fem una pausa i tornem de seguida al matí a Codina, RAC 105.
7: Matina Codina.
8: Volvemos a ser niños.
7: El millor que pots escoltar, Camí del Matadero.
9: Rexem 5 Barcelona.
10: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
11: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
12: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
16: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
16: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
18: Aviam aquest botó.
19: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
20: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
21: Ostres! De cop som els 2.000!
19: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
21: Això és brutal!
19: Màxima potència!
21: Els 80!
19: I com has dit que es diu aquesta màquina?
21: El ritme de la nit, de RAC 105.
19: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
21: El ritme de la nit.
19: Només a RAC 105.
21: No podràs canviar d'emissora.
19: Som la teva música.
22: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Una mica d'informació de servei amb el Ferran Aràndiga des del RAC per saber com se circula per la xarxa viària de Catalunya. Ferran, bon dia.
23: Bon dia, doncs continuem la jornada amb tres avaries actives. La primera des d'ahir al vespre, que encara deixa el vehicle al voral de la C58 a Ripollet en direcció Sabadell, amb un quilòmetre de cues en sentit nord. Les altres dues avaries, la segona talla un carril de circulació a la C25 a Vilobí d'Onyà en direcció Lleida. La tercera avaria ha estat a la A26 a Sant Ferriol en direcció Olot, també tallant un carril de circulació. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals en tots els voltants i accessos de Barcelona, per exemple, amb tot el nus de la Trinitat, les dues rondes, també el vessant Llobregat per la A2 i la B23, o les vies costaneres des de Gavà en sentit nord. Pel que fa al Vallès, retencions a la AP7 entre Montmeló i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola fins en direcció Girona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
25: Perfecte.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Let's go, let's go.
27: Hey, I'm Shakira.
28: This is Little Boy.
29: Matina Codina.
7: Només a RAC 105.

0: Diumenge serà la gran final del Mundial i mentrestant avui es disputa la primera de les semifinals, ja sabeu, entre Espanya i França a les 9 de la nit. Aquesta és la cançó que més vegades s'està reproduint del Mundial de Futbol. Shakira, Bornemoi, Die, Die.
1: Timpong.
2: Die, die, die, die.
3: Sky. Bon boy.
4: Delícies sense gluten. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu. T'ofereix 100% aquest espai.
0: 3 minuts i 3 quarts de 8 del matí, 14 de juliol, Sergi Ferrer, quin és el titular d'Impacte del dia?
5: Vosaltres col·leccioneu alguna cosa a casa vostra?
0: No. Com diria la meva mare, sols... merda només.
5: Vale.
0: Pols a sota llit.
5: Però la tens classificada i tal, o és merda en general?
0: No.
5: Us presento el Toni Antolí, que és un tio que porta més de 50 anys col·leccionant sobres de sacarina.
6: Joder.
5: No de sucre. No d'estèvia, de sacarina ha de ser. I ara tothom menys l'Ernest que em digui quina xifra creieu que té de sobres de sacarina aquest nano, aquest senyor.
6: Quants anys fa?
5: Fa 50 que en col·lecciona.
6: Ostres.
7: 500 o 1.000.
8: No. 7...
7: 1.000.
8: 2.000.
5: Vale.
6: Jo sí.
0: És igual,
5: 17.000 sobres de sacarina.
6: Hola.
5: I el que està intentant el Toni és arribar als 20.000 i optar a un rècord Guinness. Estem parlant d'un nivell de bogeria tal que una vegada es veu que a Palència... Clar, el tio d'anar buscant cafeteries que tinguin el sobre personalitzat. I es veu que va anar a Palència i hi havia unes de l'1 al 10. Cada, la cafeteria tenia el sobre 1, el sobre 2, de l'1 al 10. I es va equivocar, li faltava el 6 i va agafar el 9.
6: No!
8: Ai, pobrecito.
5: S'ha anat una tara i ha mogut totes les vacances aquest estiu per anar expressament a buscar el 9.
6: S'assemblen molt al 6 i al 9, clar.
7: Clar, és al revés, Marta.
5: La vida és així. Estem parlant de 400 àlbums.
0: No podria estar amb una persona que fa girar el seu destí de vacances en funció de quin sobre de sacarina li falta per acabar la col·lecció.
5: I
0: però això no s'acaba mai, no? Perquè, clar, de restaurants... Bueno, sí, suposo que n'hi deu haver un per cada restaurant del planeta.
5: Fins que els has fet tots. Però després t'obren un branch aquí sota i has d'anar a buscar la mà de la sacarina.
0: Tampoc crec que tingui molta competència. Molta gent que estigui fent la mateixa col·lecció. A més, no pots fer intercanvi, no? No són els cromos del Mundial que els juga tothom, no?
5: Tu vas al mercat de Sant Antoni amb els sobres de sacarina i tornes exactament amb els mateixos.
0: Oh, pobret. Molt bé. A més, la sacarina diuen que és igual de dolenta que tot, que el sucre,
5: eh? Sí,
8: de vegades la gent diu, no, jo amb sacarina, com dient, jo soc més sa.
5: Mentre es fot un paquet de nou donetes.
7: Exacte.
0: Doncs, Sergi, anem seguint com va la col·lecció d'aquest paio.
5: I tant.
0: I canviem de tema. És una d'aquelles notícies que matineros us faran sentir bastant pobres, perquè Justin Bieber i Hailey Bieber s'han gastat més de 10 milions d'euros en un espectacular apartament de luxe a Nova York, senyal que els tenen.
7: Doncs sí, han fet un nou pas en la seva vida personal i immobiliària, en aquest cas. Sí. Compren aquest primer apartament de la parella i han pagat en total 12 milions de dòlars, que són uns 10,5 milions d'euros aproximadament, per aquest habitatge exclusiu i prestigiós que està al barri de West Village, a Manhattan.
0: Deu quedar a l'oest, no? West Village, no?
7: Correcte. A l'oest de Filadèlfia. Té uns 260 metres quadrats, 4 habitacions, 4 banys complets i un lavabo de cortesia. El saló destaca per una enorme paret corba de vidre, mentre que la cuina és d'estil professional i, a més, han destacat
0: d'estil
7: molt...
0: D'estil professional, què és una cuina d'estil
7: pues professional? Aquestes modernes, així com de vidre...
5: Amb una illa al mig.
7: Sí, però exacte.
0: No, si aquesta gent no
7: és
0: cuina mai, si està tot, està tot el dia al restaurant, aquesta gent, per què vol una cuina?
7: És la descripció del pis i, a més, ofereix serveis exclusius com gimnàs, piscina, zona de jocs, això que tenen al risc.
0: Home, pagues 10 milions de dòlars i no tens un gimnaset.
7: Sí,
0: no?
7: Bàsicament. I un dels detalls que crida l'atenció és que una de les habitacions està decorada amb una paret de pissarra que tot apunta que estarà destinada al fill, que va néixer el 2024. Clar, i pensen que és l'habitació del nen. No sé, ho han destacat això els fans.
5: He tancat els ulls mentre ho descrivies i me la imagino tal qual.
7: Sí,
5: la casa,
7: no?
5: Sí.
7: Bueno, és la típica casa gran, moderna i amb moltes coses, bàsicament.
8: Invertiu en ladrillo americà.
5: Estil professional.
0: Jo a Nova York, és igual, em donen un cuchitril i em semblaria bé.
8: First Dates, bienvenidos. Estás sonando mi sintonía. Porque el amor es la respuesta que no sabías que estabas buscando.
0: Que la fem servir per altres temes, aquesta.
6: Sí, la gent no ho sap, què és de fer. No.
8: Impressionante!
0: No, calla-te, ja.
6: Per cert, deixa'm dir que he buscat a Wallapop, hi ha venen sacarines a Wallapop. Hi ha un tio de Palau Solità i Plegamans que ven 450 sacarines per 30 euros.
5: Envia'm el link, que l'esborraré.
0: Pot interessar menys. Cazorla, quin és l'àudio viral del dia?
6: Doncs mira, tenia Rajoy aquests dies al centre de la polèmica, té la seva part positiva i és recuperar algunes de les rajoyades del Mariano, aquelles intervencions que feia el Mariano en què li començava a tremolar una mica la parpella i començava a dir coses estranyes. Hem d'agrair aquest recopilatori la gent del Mañaneros de Televisió Espanyola.
1: muy españoles y mucho españoles.
9: Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
10: Siempre con educación en las ruedas de prensa.
11: No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor.
10: Aunque a veces la cabeza le jugara malas pasadas.
9: Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente.
12: Esta es una gran nación. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.
13: Y los estoy subiendo.
14: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
15: Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor.
16: Me gusta Cataluña. Hacen cosas.
10: Mariano Rajoy se despidió de la Moncloa el 1 de junio de 2018.
17: Hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos.
10: Pero su legado es inmortal.

0: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
1: Alan Lillo.
2: Estem fent un top 10 de les millors cançons Remember d'estiu amb Alan Lillo fins al dia 24 de juliol.
3: Sí, senyor, aquests dies la cançó Boomer es transforma en aquest top 10 de cançons d'estiu, cada dia una, fins que arribem al darrer dia del Matina Codina. Ahir vam escoltar el boom, boom, boom dels Venga Boys en el top 10 i avui toca...
4: Número 9!
3: Una cançó que es va presentar el 2004 i que va estar molts estius sonant a les discoteques de la costa. Ell era Gusanito. Em va fer una l'any anterior que es deia El Movimiento del Amor, però va ser amb la que

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
3: 9 minuts i a les 8 del matí. A Catalunya estan passant moltes coses i una molt important és que molts pobles, Sergi Ferrer, estan de festa major.
4: Sí, senyor. Ara fa poc va ser a l'Esparreguera, que tu vas anar a punxar, sí, Ernest. Sí. He mirat i, pel que sembla, també serà festa major d'aquí poc a Palafrugell, a Navàs, a Sant Vicenç dels Horts, a Mataró, a Rupià, als Hostalets de Pierola, a Sant Jaume de Llierca i a tot de llocs que només hi has d'anar si és festa major.
3: A Sant Jaume, sí, de Llierca punxo jo el dia 25 de juliol.
5: I a Sant Feliu del Racó aquest cap de setmana.
4: Sant Feliu del Racó no existeix. Són coses... És que he estat mirant els programes d'aquestes festes majors i he descobert una cosa, company. Què? Són tots iguals.
5: Oh,
4: són tots iguals. Bastant. I això no vol dir que siguin dolents, però vol dir que no són gaire variats. Coses que us trobareu aquest any a les festes majors dels vostres pobles.
5: Aviam.
4: Per exemple, que el pregoner no el coneix ningú mai.
5: Mira.
4: El pregoner no el coneix ningú mai. Per exemple, qui és el pregoner aquest any de Sant Feliu del Racó?
5: Xavi Cazorla.
4: No el coneix ningú.
6: Té tot el sentit.
3: No, però Pep Plaza i Peyu, per exemple, són dos noms que s'han anat repetint.
5: Sí, Toni Albà és el
4: típic. Si hi ha diners, sí. Si hi ha diners, sí.
7: No em parleu del Peyu, eh? Estem enfadats, eh?
3: Bueno, és veritat.
4: Tampoc és mai del poble, el pregoner. Moltes vegades d'això. Ve la Paz Padilla a Sant Julià de Vilatorta. Bueno, pues ja farem alguna cosa. Després, la màfia de les orquestres. Hi ha 4 orquestres al país i es reparteixen el 100% dels bolos. Són com 4 màfies dels Balcans que es van disparant entre elles. Sí. I sempre tocaran cançons de Fito i Fitipaldis, d'Estopa... Oh. Tothom amb el got i escoltant Estopa i acabaran amb Sweet Caroline. Sempre, a totes les festes majors. Després, una altra cosa que us trobareu, els horaris de les coses que passen a la festa major són antinaturals.
3: Sí.
4: Venen els

0: búhos. A quina hora? A les 4 i quart de la matinada. Sí. I després sardinada popular.
1: I ara, a vegades ara... enganxada una cosa amb l'altra.
0: Acaba el Guillem i ja es té una sardina a la boca. I ara que has dit sardina, Ernest, ara que has dit sardina, el tema dels sopars populars. Quan ho abordarem, això? Ui. Has de fer fila pel tiquet. Després has de fer fila per agafar la beguda. Oh. O sigui, no he agafat el tiquet de la beguda, he agafat el del menjar. Vaig a fer la cua del tiquet de la beguda, agafa el del menjar, que està cua de la beguda, i després, hòstia, em falta el tiquet del got. Merda, agafa el tiquet del got. I llavors acabes amb una cervesa calenta, mitja botifarra i una forquilla de plàstic que es trenca quan només punxar la botifarra. Sí. 33 euros que van a l'Agrupació de Cultura Popular, sempre per la propera.
1: Sempre s'ha portat una forquilla metàl·lica al bolso.
0: Sempre. Oh. Sobretot si ets d'aquests municipis que hi ha
2: davant. Que te pincho!
0: La pasta realment sabeu on es veu, els castells de focs artificials.
1: Home!
0: Els municipis rics com els meus, 23 minuts de castell de focs.
3: Fa pesat.
0: A Sant Feliu del Racó són 6 bombetes.
4: A mi m'agraden les palmeres. Prou bé. Amb molta il·lusió.
0: Sí, les de xocolata.
3: Fa de respecte.
0: El programa de la Festa Major té 84 activitats, concurs de parxís sobre patins, concert d'ocells cantaires a la plaça, recreació històrica de gossos d'atura, que dius, qui va a aquestes coses? Sí. Màgia de prop, 6.000 persones, màgia de prop. Vull dir, molt bé si estàs a primera fila. Sempre hi ha una exhibició de zumba de senyores molt grans a les 12 del migdia, sense una ombra.
1: Però està bé que les entitats del poble puguin fer alguna cosa.
0: I si és un poble, aquí ho fan. O Festa de l'Escuma, o Festa Holi, o banda tribut a Estopa, que un dia, si vols, parlem també de les bandes tribut. Ernest, què passa? Que ningú fa cançons en aquest país, ja. Tothom ha de fer bandes tribut a Estopa. I després, a mi sempre em passa que hi ha un amic que a mig concert desapareix i torna amb unes ulleres amb llums i no saps d'on les ha tret.
2: Ai, sí.
0: Cercaviles amb capgrossos, amb gegants i balls de bastons a les 4 de la tarda a la plaça sense ombra, 41 graus, revisem-ho, potser. El canvi climàtic que sigui cercavila friendly, no? La ràbia que fa que vinguin d'altres pobles a la teva festa.
3: Sí, no?
2: Ah, sí.
0: I lo guapo que és anar a la festa dels altres pobles.
2: Oh,
0: a rajar. I acabem amb això que estaves fent tu, Ernest. Tu com a DJ, com acabes totes les festes, a totes les festes majors?
1: S'ha de posar el Flying Free en algun moment i s'ha d'acabar. Últimament jo acabo amb la gent que estimo d'oques grasses.
3: Home,
1: saps què vull dir?
3: No sé,
1: com
3: és.
1: Dir, vinga, pa tu casa, vale, ja, fes la ploradeta i a dormir.
0: Doncs amb el Flying Free acabem aquesta secció. Sí. Ernest, deixem ben amunt.
1: I una xocolatada popular, no? Ara que és hora de xocolatada popular.

0: Matina Codina.
1: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en el súper número 1 en fruta y verdura.
4: Tria el tomàquet de branca a 1,29 i estalvia't un 40%. I síndria sense llavors a un superpreu imbatible. 0,55 al quilo. Lidl, val la pena.
5: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
6: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
5: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
6: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
5: Important, en un refugi climàtic natural.
6: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
7: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
8: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Aquest estiu, preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa, ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900 903 743.
0: Verisure. Matina Codina.

0: Esteu escoltant el projecte francès de música electrònica Sound of Legend, versionant el San Francisco mític i clàssic, però l'hem d'interrompre aquí perquè està a punt de començar l'últim encierro del Sant Fermín. Sergi Ferrer.
1: Digues.
0: Els toros d'avui, molt ràpidament.
1: Avui venen de Jandilla, de la casa Jandilla, i gaudirem de la cursa del Pañero.
2: Epa!
1: El Chismoso.
2: Ai, mi madre!
1: El Farabanda.
2: Home!
1: L'Oyente, que podria ser Oyent del Matina. El Castigado, pobret meu, i el Adinerado.
2: Ai, mi madre!
3: Oh, Rick, doncs aquest és el millor.
0: A veure, sí, quin és el paper d'aquests toros. Ja tenim tots els Muppets del Matina Codina preparats per començar la transmissió. I aquí tenim el Chupinazo.
4: Sale el Chupinazo.
5: Llega Jandilla, suerte a todos.
6: A ver.
0: Suerte a todos, venga.
6: El Chupinazo de hoy nos fumigan.
0: En directe des de Pamplona tenim ja els Mossos a punt i les ya vaques, surten. Els toros que surten.
7: Ahí están, salen de corrales de Santo Domingo. Van para arriba, ahí están los corredores. Vamos. Esperando. Hay que tener valor para estar ahí en esa zona justo cuando llegan los primeros toros. Vamos a ver, Manolo.
2: Ya te digo, Carreño, ahí están los pastores dándole hostias en el lomo al toro.
7: Había alguien con una camiseta del Barcelona. Lamentablemente si no pincha. Le ha atropellado ningún toro.
2: Lástima, una esperanza.
0: Ahí la cosa va estar molt animada. Deixa'm dir que avui hi ha més toros blancs i marrons que negres. Estan en minoria els toros negres.
1: Això ho ha triat Rajoy.
8: No són espanyols, esos toros, perquè són negros.
7: Están subiendo por la cuesta de Santo Domingo, sí, ¿verdad? Hoy hay muchas... He visto más mujeres. Atención, que se ha llevado a 4 o 5 corredores por delante, uno de los toros. Va a toda la leche.
9: Ha pillat a 3 de cop, eh?
0: Perdoneu, però aquesta embestida ha estat molt bèstia. S'ha escoltat el soroll des d'aquí, eh?
7: Madre mía.
9: Hi ha un toro que va molt bo.
7: Llegamos a la curva de mercaderes. Vamos hacia esta feta. Esto está yendo a toda velocidad y hay algún herido.
3: Molt bé la curva, els toros, eh?
9: El primer toro va molt loco, eh?
8: Aquí a Mercaderes hi ha un lloc que em mengen molt bé. Si aneu a la comarca, demaneu el pincho de tortilla.
3: Vale.
10: Atenció, perquè això dels braus és molt fort, eh? Això ho podríem fer a Catalunya també, perquè jo crec que tindria molt d'èxit. Ho donaríem per esport.
3: Ho faries tu, Jordi Brau, no?
10: Ostres,
3: Jordi Brau, fent-ho
10: sí, tombarella.
0: Perdoneu, però avui està sent un autèntic despropòsit. Ai, un toro, Matías.
2: És toro a la volteleta.
7: Ha dado la voltereta y además hay alguno ya descolocado que se ha ido de la manada, con lo cual esto puede ser muy peligroso.
0: Avui crec que està sent el dia...
3: Ai,
0: està ben... Més agafades, eh?
7: Se llevan a otro por delante. Encima le han pasado por arriba a los toros que iban detrás.
3: Gent que ha caigut sense el toro davant. Gent que ha caigut perquè sí.
7: Pero esto parece el Gran Prix, eh, tú. Cuidado, eh? Vale.
0: El Gran Prix ja no hi ha vaquilles.
8: M'està agafant gana de veure tant de xai aquí.
3: No hi ha cap xai, eh?
8: Bueno, jo veig xais a tot arreu.
10: Víctor Pazzi, estan arribant ara mateix cap a la zona ja de la plaça.
11: Estan entrant a la plaça, molts nervis ara mateix dels corredors. A punt d'entrar a la plaça de toros.
10: Pots entrevistar algun?
11: Sí, perdoni, ha passat de llarg, perdoni, ha passat de llarg, perdoni.
3: Deixa-ho estar, Víctor.
11: Ha passat de llarg.
2: Puta la mierda.
0: Bé, fins aquí aquest últim encierro del Sant Fermins. La Mar Puga diu que no.
11: Diu que no.
9: Perquè no han entrat tots encara.
7: Aún no han entrado todos, quedan ya los últimos, los están guiando muy bien. Ahora sí, final.
5: Octavo encierro de Sant Fermines, Jandilla, 2:25. Teo, ¿cómo lo has visto?
12: Rápido. Pues como pensábamos que iba a ser, vertiginoso, la verdad.
0: Vertiginoso. Aquest és l'adjectiu que ha trobat el comentarista de Televisió Espanyola per definir aquest vuitè i últim encierro, que jo crec que hi ha hagut sincerament, molta sang avui, eh?
9: Molta, sí. Ha sigut el més xulo, ha sigut el més bèstia.
0: El més xulo, eh? Bueno, amb 3 o 4 ferits, com a mínim.
3: No, oye, y ahora hay que cantar aquí.

0: Doncs m'agradaria que estiguéssim molt pendents de l'informe de ferits d'avui, perquè jo crec que n'hi haurà algun de greu, eh?
1: Pepe, te digo una cosa.
2: A ver, Manolo.
1: Una buena noticia. El primer enganchón del Toro era uno con la camiseta del Barça.
2: Ahí está, un culé menos.
1: Uno con la camiseta negra del Barça. Que se joda el Negreira.
0: Per cert, tenint en compte que avui a les semifinals del Mundial no s'han vist moltes samarretes de la selecció espanyola de la Roja, eh?
3: Però perquè és Navarra, tu.
0: Ja, bueno.
3: No fotem.
0: I Barcelona és Catalunya i te'n faries creus, te'n faries creus.
3: Cada vegada és menys Catalunya.
4: De les que hi ha més és 2-1, però del Barça n'hi ha moltíssimes, també.
0: Sí,
3: sí.
5: Pobre de mi, que es cantarà aquesta nit a les 12 de la nit a Pamplona, perquè cada any es fa el 14 de juliol. S'han acabat aquests Sant Fermins. Tots han rondat una mica els 2 minuts, 2:20, 2:30, m'ha estat allà, eh? Molt curtets aquest any.
0: Per cert, a part dels encierros, què més es fa als Sant Fermins a Pamplona?
5: Entenc
0: que concerts, no? I molta activitat durant tot el dia.
5: Hi ha molta festa, sí, hi ha grups de música, es tiren sangria pels carrers...
6: I tot és una fiesta nacional, eh? La Unió d'Espanya, en un solo pueblo.
3: No polititzis, Antonio.
6: És extraordinari.
7: Això és veritat, per un dia siguem germans.
6: Eso es, tus huevos.
0: Ho deixem aquí, s'han acabat els Sant Fermins, demà a les 8 ja no farem, diguem-ne, aquesta crònica, aquesta narració amb tots els Muppets. Gràcies, companys.
3: A vosaltres.

0: Seguim al Matina Codina, RAC 105, 8 i 7 minuts del matí. Perdoneu, és que hem de fer una connexió molt important ara mateix, perquè bé, ahir va ser l'aniversari de Lamine Yamal. El jugador del Barça es troba amb la selecció espanyola concentrat i no ha pogut celebrar els 19 anys com a ell li agradaria, no? I ara la pregunta és, com serà la festa d'aniversari aquesta vegada? Recordem que l'any passat Lamine va ser polèmica, va celebrar els 18 amb una festa que realment va generar un cisma, va celebrar els 18, doncs, amb un show ple de polèmica amb la contractació de persones amb acondroplàsia, l'aparició de noies d'imatge, etc. Recuperem la connexió aquesta del matí amb Dallas, on ens escolta el protagonista, Lamine Yamal. Bon dia, em sents?
1: Bon dia, bro.
2: ¡Hombre!
0: Bon dia, bro.
3: Buenos días, hijo. Hola. Qué bueno eres. Dios te bendiga. ¿Cómo me excitas, coño?
1: Ay, gracias, papá. Gracias.
3: De nada, hijo.
0: Bueno, abans de res, felicitats de part del Matina. Acudir un aplaudiment pel Lamine, no?
2: ¡Bravo, que... Lamine! Hola, Lamine. ¡Bravo!
0: Bueno, de tant en tant escoltes RAC 105, no sé si ens tens ubicats.
1: Sí. M'agrada molt la cançó Boomer de l'Adam.
3: No, es diu Alan.
0: Exacte, no és Adam, és Alan.
1: Les filles del Cazorla també, la Mar.
4: Gràcies.
1: I el Sergi, que és top, tio.
3: Gràcies.
0: Jo no t'agrado, veig.
1: Tu també. El Sergi ens ha arribat que té el pitu supertort, tio. Literal.
3: Llarga, hijo.
0: Bé, perdona, anem al... Calleu. Anem al quid de la qüestió. És la festa que faràs per celebrar els 19 anys, un cop acabat el Mundial. No sé aquesta, si ens pots avançar com serà la cosa, no? Perquè l'any passat es va criticar molt per tot el que va passar.
1: Ja, se'm va tirar molt hate. Bueno, que ningú es preocupi. Aquest any no hi haurà nanitos, ni ties, ni res. Ah? Aquest any canviarem de col·lectius vulnerables.
3: Ui, no. Què vol dir això?
1: Farem una festa de, jo què sé, amb gent de la tercera edat, persones estràviques, penya amb malalties estranyes.
3: Què dius?
1: El Pedri té un cosí que només té un pulmó.
4: Ala.
1: Potser l'apuntem. Estarà guapa, tio.
3: Però què dius?
0: Però no veus que això, que t'ho tornaran a criticar, Lamine. Hòstia, una mica de centro.
3: Nada, no les hagas caso, hijo. Tú a la fiesta con los enfermitos y no lo escuches.
1: Gracias, papa.
3: Nada, de nada, hijo, te quiero. Me pones caliente, hijo. Dios te bendiga.
0: Té molt mala pinta tot això, Lamine, quan tornis a celebrar els 19 anys.
3: Sí que fa mala pinta, sí.
5: I escolta una cosa, i noies, perquè l'any passat va haver temit amb això, duràs noies aquesta vegada? Això
0: no,
5: ho
0: van criticar molt, eh?
1: Sí, aquesta vegada no, tio. Posarem tot de pòsters de ties. Així, en lloc de tenir noies d'imatge, tindrem imatges de noies.
3: És bona, molt bona, la mine.
1: Hòstia, el Mainat, tio. Que bo, tio. Uau, Mainat, estàs convidat.
0: No m'esperava aquest crossover, que ara de cop i volta la Lamine Yamal fos fan de Josep Maria Mainat.
1: Molta gràcia, aquest tio.
3: Doncs no m'ho diguis més vegades, amb el que m'agrada a mi un sarau.
1: Sí, senyor, estàs convidat, tio.
3: L'altre dia vaig fer un concert, vaig posar el Toni Cruz amb intel·ligència artificial.
1: Sí. Quin fiat. Guapo, tio.
0: Va fer una mica de cringe de aquest moment. Bé, bé, Lamine, ho hem de deixar aquí. No, per acabar, home, aprofitarem per preguntar-te com veus el partit d'aquesta nit. Això. Esteu preparats per jugar davant la tot poderosa França en aquestes semifinals?
1: Sí.
3: Lamine, hijo, no respondas a eso. Los franceses son muy sucios y huelen mal. Y además, seguro que les ganáis. Hijo, ¿me escuchas, hijo?
1: Sí, te escucho, papá. Me te escucho siempre, papá.
3: Qué bueno eres, hijo. Dios te bendiga. Me pones tontísimo, hijo.
4: ¿Eh? Qué asco.
3: Hijo, no te oigo, hijo. ¿Eh?
1: Merci, papá.
3: Nada, hijo.
4: Bueno. No sé què dir.
0: Escolta, dues coses per acabar. Sort per aquesta nit, a veure si passeu a la final. I feliços 19, Lamine.
1: Gràcies, Ernest. Una abraçada, bro.
3: Venga, a todo. Lamine Yamal, para bien o para mal.
5: No sé com es canta,
4: todos,
5: això.
4: Todos, i només en saís el fill.
3: Grande, hijo.
6: Si vols ser la compra, ve a Tana Carrefour.
7: Deixa d'anar de parasol en parasol amb la segona al 70 en tots els solars Nivea. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia. L'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Verisure.
21: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina,
22: de 6 a 11 del matí
21: a RAC 105.
23: Ja comença a fer-se clar.

0: Ja estan amb la gira Sense Drama per tot Catalunya, pujant als principals escenaris de festes majors i festivals, els Catarres cantant aquesta cançó que ja s'ha vessat tothom. Diumenge Sense Drama, 14 de...
1: Juliau!
0: Anem amb les notícies.
2: Les notícies
1: per...
0: Bon dia, Xavi.
1: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Bé, home, bé. Estem bé. Acalorats.
3: Acalorats, som estranys.
0: Ens agrada aquesta feina. I a més, a aquesta hora, doncs, ens relaxem, perquè ets tu qui ha de fer les coses, que és explicar les notícies.
1: Claro,
0: avui obrim...
3: Avui la notícia és que ja s'ha fet l'últim encierro.
1: Oh!
3: Ja està, no?
0: Correcte, l'acabem de narrar en directe.
3: És que ha estat espectacular.
0: Sí, hi ha hagut bastantes embestides, no?
3: Sí, estem esperant el comunicat mèdic, sí. Però vaja, no sé, hi havia un toro dels Jandilla que ha embestit amb ganes, i ha anat amb ganes.
1: Com s'ha d'anar, aquestes coses?
3: Com s'ha de fer.
0: Aquest el fitxarem per l'any que ve, i l'any que ve vindràs tu també a fer les narracions en directe. Mentrestant, hem de dir que Lamine Yamal s'ha sumat a les crítiques pel comentari racista de Mariano Rajoy.
3: Sí. Rajoy, que recordeu que en un article molt polèmic va dir allò que la selecció francesa no hi juguen francesos, doncs el davanter del Barça ha reivindicat el futbol com una eina integradora i diu que res, ni els comentaris de ningú, tampoc no haurien d'eclipsar el partit d'aquesta nit. El govern espanyol, per la seva banda, estudia obrir la via judicial contra Rajoy per racista. El govern francès també ha redoblat les crítiques, qualificant Rajoy de racista, d'estúpid, i el seu comentari d'indigne. I fins i tot l'ultradreta, com has de ser de racista perquè l'ultradreta s'escandalitzi, l'ultradreta francesa i Vox han criticat l'expresident espanyol.
0: I no ha recollit cable, no, el Mariano?
4: No. Es un malentendido todo, que yo no voy a entrar en esos temas ya tal, ya, bueno, pues a lo mejor mañana si hago otro artículo, pues ya veremos qué digo.
3: Home, sí, no? Perquè hauràs de fer l'article després de la derrota d'Espanya d'avui, no?
0: Exacte, això t'anava a dir, si França es carrega Espanya, a veure què diu. No ha sido Francia, ha sido un conglomerado, ¿no?, de nacionalidades africanas.
4: Africanas, ¿no?, con forma de estiramiento horizontal. Con hilillos de plastilina de negra.
0: Bueno, va, ho deixem aquí. Canviant de tema, perquè els bombers han estabilitzat, bona notícia, l'incendi d'aigua a Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp, després de cremar 154 hectàrees.
3: Sí, el tenen estabilitzat i durant tota aquesta nit l'han estat remullant una seixantena de bombers i, creuen els dits, esperen poder-lo controlar, donar-lo per controlat al llarg del dia d'avui. És un incendi que ha deixat 5 ferits lleus, però ja no hi ha confinats, no hi ha desallotjats, i l'únic, doncs, que es pot patir a aquesta hora és que hi hagin, doncs, punts calents, possibles revifades, que per això estan remullant-lo, i aviam si el poden donar per controlar.
5: M'agrada molt Aigua Brava, m'agrada molt. I els carrers plens d'aigua, pots anar amb una llanxa per allà al mig.
0: Tu, quin programa escoltes, tu? Tu escoltes aquest o estàs fent una...
5: M'agrada molt la ràdio, mira.
3: Però parlàvem d'Aigua Múrcia, no d'Aigua Brava, però vaja.
0: Va, ja sabeu que d'aquí menys d'un mes hi ha aquest eclipsi total.
1: Correcte, i tant.
0: Del qual tothom n'està molt pendent i que és històric.
1: Molt.
0: Però heu d'anar molt al lloro amb les ulleres per mirar l'eclipsi, Xavi Pardo.
3: Sí, perquè Consum està fent ja inspeccions per retirar del mercat les ulleres que no són segures.
1: Correcte.
3: Per mirar aquest eclipsi del 12 d'agost. Estan revisant 75 models diferents d'ulleres.
0: Carai.
3: I Salut recomana comprovar sempre que les ulleres estan homologades.
0: On es mira això?
3: Més val gastar-se un parell d'haurets més i no acabar amb danys irreversibles a la vista.
0: Has de mirar que tinguin inscrit allò de ISO, no? ISO...
3: Sí, però a banda d'això, com que aquí la gent és molt viva i se les empesquen totes, doncs tu pots posar que ISO i no, saps?
4: Se lo pone con un tipe.
3: I posar allà un paper de plata. El que s'ha de fer és, sobretot es recomana no comprar-les a qualsevol lloc per internet i, per assegurar el tret, doncs comprar-les en una òptica o en una botiga especialitzada en astronomia.
5: Per tant, la típica radiografia, Xavi...
1: No, no ho feu, això.
5: A mi em va molt bé, perquè ho veus clarament.
1: No.
4: Radiografia i un negativo.
3: Ho veus tan clarament que potser serà l'última cosa que veuràs.
4: Clar, si tanques una mica l'ull no passa res.
0: No desinformis, no desinformis. I les ulleres aquelles que compreu a les àrees de servei tampoc serveixen.
4: Tampoc. Si mires per la pastilla...
6: Yo tengo un problema, y es que tengo los ojos muy juntitos. Y por más buena que sea la gafa, siempre se me quema el ojo.
1: Tienes que pedir un monóculo.
6: Como los Minions.
1: Como el monstruo de Monstruos S.A.
7: Tú le pegas con la papaya.
0: Xavi, Acabem amb la notícia absurda. Es veu que l'avorriment fa meravelles, sobretot si ets pilot d'avió.
3: Sí, perquè el protagonista d'aquesta notícia és un pilot britànic que va sobrevolar la frontera entre Anglaterra i Gales. Era un pilot doncs, que es va enlairar a Liverpool fent un vol de prova. Havien substituït una peça de l'aparell i l'havien de provar. Doncs estava volant sense massa cap objectiu concret i va dedicar aquests 20 minuts de vol de prova a dibuixar una frase que va quedar capturada al web de seguiment de vols Flight Radar i va dibuixar "Estic avorrit". I'm bored. Sí, durant 20 minuts va anar volant fent les formes de les lletres.
0: Demostra un, domini demostra un domini del trasto de l'avió, no?
3: Sí, sí.
0: Molt bo.
3: I es pot llegir perfectament. Aviam, sí. Aviam, la cal·ligrafia sí, de nen petit, i, sí, perquè clar, estàs fent el que pots, però sí, sí, es veu clarament com posa I'm bored.
1: Ho penjarem ara a Instagram, arroba RackSensei.
3: La companyia aèria ha dit que no prendrà mesures contra el pilot, només ens al contrari.
0: S'ha de felicitar,
3: exacte,
0: és que és el que t'anava
3: que
0: a dir.
3: Valoren la destresa d'aquest professional amb 20 anys d'experiència per fer una cosa així.
0: Clar, clar, perfecte. Doncs, Xavi Pardo, genial com cada dia. Moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins ara, guapíssims.
0: 7 minuts i mig i 8:45. Aquesta és una de les cançons del moment. Malgrat que ja té el seu temps, Justin Bieber ho està trencant amb Beauty and a Beat. L'escoltes al Matina Codina de RAC 105. Oh!

0: espectacular la reacció que té la gent cada vegada que sona aquesta cançó a una festa major o a una discoteca. Tremendo número 1 d'aquest estiu 2026, malgrat que la cançó ja té el seu temps. Seguim el Matina Codina parlant un altre cop d'aquest gran partit de les semifinals d'avui del Mundial que enfrontarà la selecció espanyola davant França. Hi ha una persona que hem de dir que mai hauríem dit que viatjaria fins allà per donar suport a la Roja, que no és cap altre que el president Joan Laporta.
1: Joder.
0: El president del Barça dona suport a la selecció, especialment als jugadors blaugranes que hi juguen.
2: Y por supuesto, a todos los jugadores del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo, pues es un éxito nuestro también, ¿no? Y pienso que Lamine está haciendo un gran Mundial, ha sido elegido MVP en par de partidos, ¿no? Y bueno, y los demás lo están haciendo muy bien todos, ¿eh? Tanto ya, los que han ido jugando, tanto Pedri, Olmo, Cubarsí, están jugando todos muy bien.
0: Bé, per mirar d'ampliar una mica les sensacions del president Laporta, connectem de nou amb Dallas per parlar amb el president del Barça. No sé si em sents, Jan, bon dia.
3: Bon dia, cigaleros.
4: Vamos.
3: Good morning from Dallas. Welcome.
0: Què tal, president? Estàs com JR o no, una mica?
3: Home, més o menys.
0: Sí.
3: Molt bé. Aquest país és una meravella.
0: Ah, sí?
3: M'acabo de fotre 4 hamburgueses amb bacon.
4: Joder.
3: I a més, un got de Coca-Cola gegant que m'ha dit el cambrer que pot omplir tantes vegades com vulgui, sí. Gratis.
0: No seria la meca de la bona alimentació als Estats Units, però, per cert, president, que aquí a Dallas, si no m'erro, és la 1:25 de la matinada, no?
3: Sí, ja ho sé, però jo encara vaig amb l'horari català i jo aquestes hores esmorzo. Però aquí és de nit, o sigui que he fet un sopar esmorzar.
0: Un sopar esmorzar.
3: Amb Coca-Cola.
0: Bé, sobre la seva estada al Mundial, la pregunta és obligada. Hem sentit que va molt amb Espanya. Ens ha sorprès una mica que estiguis tan supporter de la Roja.
4: Com pot ser?
3: Bé, jo sóc dels jugadors. Si els meus jugadors van a Espanya, doncs ens animarem a Espanya. Però l'animaré en català.
0: A veure com ho faràs, això.
3: Visca Espanya lliure! Com Catalunya.
4: No, però, ostres, president, no. Tot no pot ser.
5: Mare.
4: No, i et dic més. No, mira, no, escolta'm.
5: Escolta'm. No,
4: sí, és telèfon, perdó. Si vas amb els jugadors d'Espanya, perquè són del Barça i tal, per què no vas amb França, que també està al Cundé i també juga al Barça?
0: Què, ara què?
4: Hòstia. Ara què?
0: Bueno, perquè vols quedar bé amb la federació, suposo, també amb el Lozano i companyia, no ho sé.
3: Està allà la cobertura, eh? Dallas, tenemos un problema.
4: No, respon.
3: Ah, no, que això era Houston. No sé, camarero, una altra Coca-Cola. Espanya!
4: Ai, no! No diguis això, ja.
5: Sí.
0: Aquest és el president que ha explotat amb tanta Coca-Cola i te'n fas fot. Moltes gràcies, president.
3: A vostè.
4: Què?
5: A vostè.
4: A vostè.
3: A vostè.

0: Bastant intel·ligent David Guetta versionant aquesta cançó original del Rauson, perquè és un número 1, eh? Des de les festes majors a les discoteques, als casaments, amb la veu de Ryan Ter, I Don't Wanna Wait. Quin temps farà el cap de setmana? Ara ens ho explica la Mònica Usart.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Però abans hem de passar un moment per Pamplona, Sergi Ferrer, perquè ho hem dit, que l'encierro, l'últim encierro, el 8è d'aquest Sant Ferminés, ha estat bastant agressiu, amb diversos toros que han embestit Mossos, i ja intuïem que l'informe mèdic podia ser una mica greu el d'avui.
2: Ja el tenim, ens l'envia directament Creu Roja, i que sapigueu que en l'encierro d'avui 4 persones han estat traslladades a l'hospital.
3: Recuento de muertos.
2: La primera ha sigut a l'alçada de l'Ajuntament, ferida per asta, estem parlant. La segona al tòrax, al tram de Telefònica, els dos a l'hospital, i després un altre corredor ha patit una contusió cranial a l'Ajuntament, al carrer està feta.
4: Pobrecito.
2: I el quart té una contusió con deformidad en la pierna.
5: Ai, pobre.
2: Això t'han hagut de pagar molt fort, eh? Això igual venia d'abans, la deformidad.
5: Canvia la vida, un segon.
6: Doncs no posis davant del...
0: Exacte, és el que diria la meva mare.
6: Al final també t'ho estàs buscant, xato.
0: Vinga, doncs, ha fet l'informe mèdic. Mònica Usart, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Fem ara l'informe meteorològic, no?
7: Sí, home.
0: I de quin mal hem de morir? Continuarà aquesta calor? És demà, no? El dia de més calor d'aquesta setmana?
7: Sí, arriba el pic de cara demà. Avui notareu que més o menys tindrem un ambient semblant al d'ahir, amb calor, també amb xafogor, perquè és una onada de calor que de moment ve humida i s'han format fins i tot algunes boires aquest matí en punts de l'interior, també alguns núvols, cel enterbolidot per aquesta pols en suspensió, i avui es manté l'avís per calor al Pla d'Urgell, a la Noguera i al Segrià. Temperatures màximes de 32 a 38 graus, arribant als 39 cap a punts de ponent, i a la tarda amb vent del sud. Demà què passarà? Que bufarà el vent de ponent, i el vent de ponent ja sabeu que és sec, que és reescalfat, i és un vent que farà pujar les temperatures, sobretot en trams de la costa, prelitoral, comarques de Girona, punts de la Catalunya central. En sectors interiors es podrien superar demà els 40 graus, i amb aquest vent, com dèiem, més aviat calent. Hi ha avís per calor demà a moltes comarques, amb el perill més alt a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, costa i prelitoral, sobretot de Barcelona, i també Catalunya central. I a partir de dijous comença a baixar a poc la temperatura, i divendres i el cap de setmana fluixa aquesta calor, respirarem una mica millor, i de moment sense pluja. Sí que demà a la tarda algun ruixat entre l'interior de Girona i Barcelona, cap a les Terres de l'Ebre també, i dijous en punts del Pirineu i del Prepirineu durant la tarda, però divendres i cap de setmana sense aigua.
0: Catalunya és un forn i l'objectiu és no quedar calcinats. Gràcies, Mònica.
7: Apa, adéu.
0: 8:33.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I ara us expliquem una de les notícies més comentades de les últimes hores, perquè Aitana, la cantant, aquesta noia, juntament amb el Mago Pop, han unit forces i capital per comprar un teatre mitiquíssim, un altre, l'enèsim, de la ciutat de Barcelona.
9: Sí, senyor.
5: Han sorprès els fans amb aquesta operació empresarial inesperada, i és que han adquirit conjuntament un dels teatres més emblemàtics de Barcelona. Han anunciat la compra del teatre Aquitània.
0: Que està aquí sota la ràdio,
5: Hola, sí. És que està aquí al costat. Això és història de no de Barcelona, de Catalunya.
9: Soc
5: això és...
9: el Mago Pop.
5: Sí,
9: i he comprat Aquitània.
5: Què tal, Antonio?
9: Perquè, a més, també sóc empresari.
5: Sí?
9: No només faig màgia, sinó que també sóc empresari i compro teatres.
0: Home.
9: Ara compraré el Teatre Lliure, també.
5: Oh. És que ja tens el Victoria, el Ransom Magic Theater dels Estats Units.
9: I ara l'Aquitània.
5: I ara l'Aquitània, carinyo. Sí, és que anava per ordre cronològic. El cas és que ahir vam fer un story a les xarxes socials d'Aitana i el Mago Pop, y aquest vídeo, evidentment, s'ha fet viral. L'escoltem.
10: Hola a todos, somos Aitana
11: y el Mago Pop.
10: Y llevamos mucho tiempo pensando en hacer un proyecto juntos y bueno, por fin hemos encontrado algo que nos apasiona y que nos hace mucha ilusión.
11: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro, el Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
10: Como artistas somos conscientes de, bueno, el papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto y que todos los artistas de diferentes disciplinas pues puedan conectar con su público.
0: Suposo que pagan el seu corresponent lloguer, no? Vull dir, compren la sala i allà programaran, no sé què teniu programat, previst programar Antonio Díaz.
9: Pues mira, allà sempre teníem Moncho Borrajo, que potser ara torna.
2: Ah, sí?
9: A no ser que hagi mort, que podria ser també.
2: sí que seria màgia.
9: Sempre estava Moncho Borrajo a l'Aquitània. Doncs alguna obra de teatre també que comprarem, sempre apostant per la cultura i per la nostra butxaca.
0: Què se sap, Mar Puga?
7: Bueno, ara hi ha programada una obra de teatre que es diu Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto.
9: És molt bona aquesta.
7: Sí, després està programat per l'octubre un monòlogo d'un senyor que es diu José Tourignan.
2: Tourignan. Sí. Gracioso, segurament sí. Gracioso.
7: I després pel novembre, La Forte Estoy Como Nunca. Ja anirem programant cosetes, suposo, ara hi ha aquest cartell, però ara segur que també a típic fans d'Aitana, Mago Pop, en el Teatre Aquitània, més o menys, perquè això és així, perquè és així de trista la cultura.
0: Aquesta programació encara no l'han fet ells, però vull veure a partir d'ara, a veure en què es transforma culturalment el calendari d'actuacions.
7: Al setembre tindrem aquell Catalunya aixeca el taló, no?, amb la nova programació de tota la temporada de teatres que veurem després d'estiu.
2: No us sembla una mica... Perdó, perillós que tinguis tots els teatres tu. Sí. Al final, aquest monopoli, els monopolis no han sortit mai bé a cap sector.
9: Bueno, és una aposta per la cultura. Estic veient també aquesta ràdio...
7: Compra-la, home.
9: Amb qui he de parlar per comprar aquesta ràdio?
7: Ara tenim el contacte. Home, em sembla com surrealista. En quin moment Aitana i Antonio Díaz parlen i diuen ens comprem un teatre, no? O sigui, no entenc.
2: Sí, és una conversa de WhatsApp que se'n va una mica de mare.
7: És com una cosa, sí, molt random. M'encanta.
2: Com se conocen, es verdad, estos los famosos se conocen todo entre ellos.
9: Marcuga, tu tens un pis que es veu tot Barcelona, oi?
7: Sí, vols venir?
9: Sí, quants metres és?
7: No t'ho diré a tu ara mateix. Doncs
9: parlarem de la immobiliària.
2: Parla.
9: I tu, Ernest, tens un pis també aquí
0: al proper. Sí, és que aquí al costat, però no és meu el pis, és a dir, jo pago un lloguer.
9: Em pots passar el telèfon, sisplau, de la persona que té el
2: propi pis? Jo tinc mig cinquè sense ascensor a l'Hospitalet, t'interessa?
9: No m'interessa, és una merda.
2: És que a mi tampoc, tinc un problema.
9: Això sí que és màgia.
0: Bé, no hi ha res més, no?, d'aquesta unió
7: No, res, anirem seguint, que està tothom revolucionat.
0: Perfecte. Doncs, Mar Puga, moltes gràcies.
7: No, a tu sempre.
3: Tomamos lo que estamos empezando, solo quiero conocerte un poco más.
4: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
13: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
15: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
16: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Propera parada, plaça Lesseps.
20: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
21: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
22: Hey, què passa?
23: RAC 105.
24: This is hip music.
25: Som els Catarres.
26: I'm Lizzo.
25: Som la teva música.
1: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: 5 minuts per 3 quarts de 9, moment de saber per últim cop com se circula per la xarxa viària de Catalunya. No m'està contestant el Ferran Aràndiga.
6: No?
0: Sí, sembla que és per aquí. Ferran, bon dia, com està el trànsit, amic?
8: Bon dia, doncs, comencem la jornada amb fins a 4 accidents actius. Recordem que el primer ha estat a la Ronda de Dalt, que en sentit sud doncs deixa un carril de circulació tallat cap al nus del Llobregat i provoca 4 quilòmetres d'aturades. El segon accident ha estat, en aquest cas, a l'A2, a l'altura de Tàrrega, on fins fa una estona tallava la calçada en direcció Lleida, però a hores d'ara ja obre un carril de circulació. Per altra banda, tenim un altre accident a la N150, a l'altura de Ripollet, que en direcció Barberà del Vallès deixa un carril de circulació tallat amb un quilòmetre de retencions. Tot plegat, més enllà d'aquestes retencions i incidències, tenim retencions habituals també encara als voltants i accessos de Barcelona, per exemple, en tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud i també el Llobregat, per la A2 i la B23, des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
23: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: Una altra cançó d'aquelles que sonarà a les barbacoes, als jocs del jardí, a la piscina aquest estiu, mentre condueixes cap a la platja. Banda Neon, Búhos i Mon DJ s'han unit per fabricar aquesta cançó original que es diu El Ventilador. El ventilador també refresca, no tant com l'aire condicionat, però també va bé.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Que ningú ens el foti, el ventilador.
2: Això. Ara.
0: Vinga, repassem la tele amb l'Alan Lillo, com cada dia a aquesta hora. I ahir es va inaugurar una nova temporada del Gran Prix del Verano.
3: Sí! El Gran Prix del Verano a la U, Ramon García i companyia van entrar a les cases de tots els espanyols, com se sol dir, amb aquest concurs. I a casa nostra això ahir va ser molt important perquè hi teníem representació. Els pobles que hi participaven eren Cantalejo, de Segòvia, i Polinyà, de Barcelona. Ara diem qui va guanyar, però abans una mostra de la mítica patata caliente.
0: Sí. Podríem jugar una mica entre tots.
3: Val, sí, és aquella prova on has de dir una xifra amb una resposta, no? Que és una xifra la resposta, i fins que no l'encertes, els globus es van inflant fins que et rebenten a la cara, i si et rebenten has perdut.
0: Exacte, aquí li peta perd.
3: Afortunadament per Polinyà, l'alcaldessa de Cantalejo, que és la que escoltarem ara, no era molt bona jugant això. Llavors, la pregunta que li feien a l'alcaldessa de Cantalejo en aquest tall,
0: sisplau,
3: és la següent.
4: Callar-se.
3: ¿Cuántos linces ibéricos, quants linx ibèrics, hi ha censats a Espanya?
5: Hola, jo què sé.
0: Xifra exacta, busquem la xifra exacta.
5: Més 79.
0: Tu dius 79, Sergi.
2: Jo dic 1.155.
0: Però això s'ho ha d'apuntar algú. Cazorla, ho apuntes tu?
2: Sí, jo ho apunto.
0: 79 la Mar, 1.175 el Sergi.
2: No, 55!
0: 1.155 el Sergi. Tu, Lillo, no jugues perquè ja ho saps.
3: No, ja ho sé, clar.
0: Jo tampoc jugo perquè ja ho sé. I el Cazorla...
6: Xavi, jo dic 943.
5: Quin gran joc.
0: D'acord, qui s'acosti més guanya.
6: Quina emoció.
5: I què guanya?
2: Un esmorzar a l'Ernest.
0: Us pago un cafè, pesats.
2: Toma!
0: Li foto ja?
3: Fot-li.
0: Vinga, aviam què diu l'alcaldessa de Cantalejo. Si li va patar la patata o no.
7: Menos.
8: 2.100.
7: Menos.
8: 2.900.
7: Más.
8: 1.950.
7: Más.
8: 1.960.
7: Más.
8: 1.970.
7: Más.
8: 71, 72, 73, 74.
7: Número completo. Número completo.
8: 1.980.
7: Más.
8: 1.985.
7: Más.
8: 87.
7: Más. Número completo, alcaldesa.
8: 1.990.
7: Más.
8: 92.
7: El número completo.
8: 1.992.
7: Más.
8: 1.995.
7: Más.
8: 1.996.
7: Hay más números, alcaldesa. Más.
8: 1.980.
7: Más.
8: 1.999.
7: Más.
8: 2.100.
7: Menos.
8: 2.050.
7: Por favor. Menos.
8: 2.049.
7: Menos.
8: 2.035.
7: Más.
8: 2.040.
7: Más.
8: 2.045. ¡Ah!
6: Es que las mujeres
0: estaba mola. ¿Qué pasa?
5: ¿Qué dicen
6: las mujeres? Se ponen nerviosas, claro, pues estaría pensando en su cosa de la limpieza y eso.
3: La respuesta era 2047.
0: Y va a decir 2049, va a decir menos. Llavors, jo crec que quan et diuen menys, has d'anar baixant número a número.
2: Sí.
0: I llavors va tornar al 2035. Oh, no, senyora, no.
3: I en canvi, per pujar, has de pujar molt més ràpid. Ella anava pujant dígit a dígit.
0: No, aquí tots som boníssims jugant a la patata calenta. Sí, ara resulta que tots som boníssims.
2: Ja, ja. He guanyat jo, Ernest.
6: No has guanyat.
2: Puc canviar el cafè per un dònut?
0: No, a més, era encertar la xifra correcta. Per tant,
6: Tomàs,
0: I que passat és el Ramon García, el Ramonxo, no? El Ramonxo de... Ai, más números, alcaldessa!
3: Sí.
5: Home, però fa bé, què dius?
6: Clar, una pista, com dient, tira més amunt, xata, tira més amunt.
3: Anava d'un en un, fins i tot hi ha un moment que diu 1998 i diu más, diu 1980.
6: Són los nervis.
3: Bueno, això li va anar molt bé a Polinyà. Ara, atenció, perquè és el moment de la veritat.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar, me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más. Cintora, prefiero comer mierda.
3: ¿Pero qué te pasa, Marta? Ha decidido irse Marta Gómez Montero, ella sabrá.
4: Es va dir que era perquè normalment el Cintora de males maneres a vegades la tallava o no la deixava parlar, no li donava el torn. Cintora, també el president de Radio Televisió Espanyola, José Pablo López Sánchez, van defensar, van demanar disculpes públicament i en privat.
5: Sí, senyor.
4: I hi ha desenllaç ja d'aquesta història.
5: Sí, perquè no? Jesús Cintora diu, va, ella sabrà, no? Doncs bé, Cintora va saber per què marxava, perquè es van reunir efectivament amb directius i amb el president i amb el presentador i ella mateixa en un despatx per parlar d'aquest tema, perquè les coses a la vida s'han de parlar. Mm. I hi ha retorn de Marta Gómez al plató del Males Llengües, va ser ahir, y sembla ser que han fet les paus.
6: Marta, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
6: ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien, bien, tranquila, reconfortada por, bueno, pues la actitud que ha tenido el presidente de la corporación, el señor López, José Pablo López, la tuya, y sobre todo pues haciendo lo que llevo haciendo los últimos 38 años, trabajar desde el respeto que nos debemos de tener, que es obligado, y sobre todo el respeto que yo le tengo y a la audiencia.
6: La gente me pregunta, aquí lo que hay es lo que hay, yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hay es un gesto de decir contención en un momento de melee y ya está.
2: Lo importante no soy yo, lo importante es pues, la audiencia que nos está viendo.
7: Hola.
6: Dame la mano. Dale, y seguimos. ¿Cómo hace tanto tiempo? Venga.
4: M'ha semblat molt incòmode aquesta reacció pública de dame la mano.
7: Dame la mano.
4: La noia li dona molt poca força en plan, sí, sí, però no te passes.
5: Sí, sí, sí. No està del tot content amb Jesús Cintora, segur. Es nota.
7: Esteu a favor de fer aquestes coses en públic? És a dir, si estàs tan putejada amb el presentador, amb el jefe, amb qui sigui, de dir, aprofito el micro i que s'enteri tothom?
8: No.
9: És que si després tornes és molt estrany.
8: Jo no.
9: No? O sigui, ja. Si ho fas val, però si després tornes és, no ha passat res, només m'he fotut a plorar el dia abans.
4: Imagina't que avui... abandones l'estudi del Matina Codina plorant.
8: Se va allà.
4: No? I comencen a arribar missatges de què li ha passat al Sergi,
6: A veure si és verdad.
4: I després ho arreglem, tu i jo, parlem en privat i tal.
7: Ens donem la mà
4: i l'endemà tornes, és una mica estrany
7: sí.
4: Que no es doni explicacions de què va passar.
7: Jo i has d'estar molt segur del que... O sigui, se'n va anar amb molta dignitat, citant un autor, també.
4: Sí.
7: Després no pots tornar. Vull dir, te jodes, et menges les parades.
9: Sí, a més, t'ho has preparat, perquè t'has preparat la cita aquella, és que ho tenies bastant pensat, llavors queda estrany.
7: Que segur que és víctima aquesta persona, però si marxes així, si fas aquesta
8: posada en escena...
9: I mai saps la vida on acotarà. Exacte.
8: S'ha de ser més elegant.
4: Hi va haver molts comentaris. Hem de dir que la Marta Gómez... Lillo, tirarem un altre tall que tenim que teníem preparat tu i jo, que és... pel mig, entre un moment entre que la noia marxa plorant de l'estudi fotent-li el zasca al presentador Cintora i a la reconciliació la Marta Gómez va anar a un altre programa de Telemadrid i l'Antonio Naranjo l'Antonio Naranjo, que és el presentador d'un programa que es diu Diario Noche li va fer aquest comentari.
5: La tracta superbé.
4: Sí, li va fer aquest comentari davant de tota l'audiència.
10: Bueno, pues aquí estamos hoy, nos acompañan Ana Martín.
11: ¿Qué tal?
10: Álvaro Nieto.
12: Buenas noches.
10: Fran Carrillo.
13: Buenas noches.
10: Y Marta Gómez Montero.
11: Hola, ¿qué tal?
10: Bienvenida, Marta. Muy aquí bien. No te preocupes, que no voy a necesitar disculparme, ni tú vas a pasar un mal rato, ni vas a tener que comer nada que no te apetezca.
11: Hola.
10: Así que muy bienvenida. I vamos al grano. Bueno,
4: és increïble com troben punta de tot i fan morbo de tot i sensacionalisme en les televisions espanyoles.
7: Hola. Saben que és un clip d'Insta, això, per al Maspi.
9: A mi m'agrada molt la Mònica.
4: Però sembla que si tot s'hi val, no?
9: La Mònica Naranjo.
4: I això què pinta amb l'Antonio Naranjo?
9: El que es deu ser germà d'aquest senyor.
4: Mira, tant de bo marxis tu un dia plorant i no tornis més.
8: Ala, ala, ala, això no li diguis.
4: Per dir aquestes tonteries.
9: Prefereixo menjar merda. Que no, això que m'està deient.
8: Ai, pobre.
9: No em surto de plorar, però marxo.
14: La diferència és que ningú altre presentador et donarà la benvinguda, perquè no tens un altre programa on caure morta.
8: Ai, pobre.
9: Ara sé que me'n vaig. Em vaig a una entrapada caca.

Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.

0: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
3: I el tomàquet pera a 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
8: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
7: Desbloqueja el Titan que portes dins.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: un altre himne mundial que afegim a les llistes de cançons de Despit, la Rosalía amb la perla corguda per tothom de l'àlbum Lux, que està girant pel planeta. Avui podrà veure tranquil·lament el partit d'Espanya perquè no té concert fins dijous, que serà a Bogotà, Colòmbia. Mar Puga, bon dia.
1: Hola!
0: Avui la Mar ens vol parlar de la nova aplicació de moda per lligar que es diu Hinge.
2: Visca, carinya.
1: Sí, perquè l'altre dia ja... Bueno, ja fa diversos dies que estic amb amics i s'estan instal·lant el Hinge, que no deixa de ser un Tinder, un Bumble, sabem que hi ha moltes apps, sí. Però el Hinge és veritat que és molt divertit, perquè tu te l'instal·les i no és només una foto i poses like o no, no, sinó que pots posar àudios, o sigui, pots escoltar la veu de la persona, t'obliga a posar l'alçada, que sí? Això és molt important. Sí, és molt important, sí. Perquè hi ha molta gent que menteix amb l'alçada i després quedes i dius, ostres, tu, Pedrín, no? Aleshores...
0: Tu t'ha passat de quedar amb algú i arribar a dir, ostres, tu, Pedrín, que ets,
1: no,
0: ets molt
1: jo,
0: més baix
1: no,
0: del que he pensat.
1: Jo vaig estar liada amb un periodista.
0: Sí?
1: D'aquesta casa,
3: et
1: diré més.
4: Això ens interessa més que l'aplicació.
0: Deixa la secció. Deixa la secció, s'ha acabat la secció.
1: No crec que ens escolti. No, però fa temps.
5: Estaves parlant d'un periodista de RAC1, per exemple...
3: Home, RAC 105, sí. Per estadístiques sí. Difícils.
4: No som periodistes cap de nosaltres.
1: Fa temps. Jo estic amb un periodista de RAC1. I vam estar liats, i és veritat que al principi quan parlava, tal, per fotos, jo no sabia l'alçada. I un dia que vaig dir, perquè vaig tenir allò un gossaní, vaig dir, quan medeix aquest noi? Vaig dir, escolta, quan la teva alçada?
0: Li vas preguntar,
1: Però és important.
0: Per conversa.
1: Ah, no, per saber. I no me la deia. Oh. I clar, vam quedar i vaig entendre.
0: I el vas trepitjar.
1: Vaig entendre que no me la deia.
5: Vas dir, no ha vingut, no?
1: I m'ha anat molt alta. És igual, el cas és que al Hinge, tornem a l'aplicació, t'obliga a posar l'alçada, pots escoltar la veu de l'altra persona... Pots posar comentaris i pots comentar, o sigui, no és només una foto. I quan te la fas, has de posar la teva orientació sexual. I a mi això em va cridar molt l'atenció l'altre dia, us ho vull explicar, perquè hi ha com més de 20 opcions d'orientacions sexuals.
3: Ah, sí? Això està genial.
1: Clar, no, està genial, però jo desconeixia moltes d'aquestes. Jo us he portat les 5 orientacions sexuals que jo desconeixia.
2: A veure,
1: a banda dels clàssics, evidentment, no? Heterosexual, bisexual, bicurioso, també et posa. Sí. Aviam si vosaltres sabeu de què es tracta.
3: Santiago, no obris la boca en tota la secció.
1: No, perquè és simplement com a curiositat.
6: Jo luego le digo la mía, a ver si coincide.
1: Vale,
0: tots els personatges rancis podeu marxar a esmorzar.
3: Ens quedem sense personatges, però bueno.
1: Les 5 orientacions que jo desconeixia. Escoliosexual.
0: Escoliosexual.
1: Sabeu què és o no?
6: Escoliosi, és una enfermedad.
1: Suena a eso, pero no es eso. És un terme utilitzat per descriure persones que senten atracció per persones no binàries o amb identitats de gènere que no són exclusivament home o dona. És a dir, t'agrada un no binari.
6: Eso no lo entiendo.
0: Vale.
1: Vale.
6: ¿Le gusta la tía o no, entonces? ¿A este le gusta la tía o no?
3: No t'explicaré en res, calla la boca.
0: No, sí, ves callant.
1: Espectre sexual.
0: Espectre sexual.
1: Un espectre sexual és una persona que sent atracció per diversos gèneres, però no per tots.
2: Això és un guarro, però jo també sé.
3: No és que t'agradin els fantasmes, no?
1: És com un bisexual, però no, perquè un bisexual és homes i dones. Aquí estàs englobant tots els gèneres que existeixen.
6: Pero a este sí que le gustan las tías porque hay género. Ahí
0: sí,
6: va.
0: Bueno, aquesta sí que és la pesca d'arrossegament més extrema. No tot em va bé, no?
1: Tot em va bé. Hi ha una altra que em crea atenció que es diu fluid.
6: Ui.
1: És una sexualitat fluida.
6: Això què
0: és? Depèn del dia, no? Depèn del dia.
1: És la manera de sentir atracció que pot canviar amb el temps. Per exemple, jo ara puc sentir atracció per un gènere, però... fluïm, no?
0: Sí.
1: I amb el temps doncs m'agrada un altre gènere.
0: Jo, cada dia,
1: és fluid.
0: Jo sí sóc fluid, cada dia quan em desperto, només enllà de veure si tinc més ulleres o menys, no? Com em vull pentinar i tal, m'he de preguntar, avui què?
1: Correcte.
5: Cap a un tiro.
6: Jo un dia fluyo pa mi Mercedes, otro dia pa la whiskeria.
1: No, bien, però podria
6: Vamos,
1: ser.
6: Este me gusta.
1: Anem amb la quarta. Ginesexual. Ginesexual, potser us representa aquesta, perquè és una persona... que se sent atreta per la feminitat, però molt femenina, allò, els trets molt femenins.
0: Independentment del gènere.
1: Aquí.
0: Bisbe. Oh,
1: molt bé, bisbis. Aleshores, t'agrada una...
6: No podeu parlar ara.
1: Amén. Saps quan t'agrada molt... Bueno, això, les coses molt femenines, però no té per què fer-les només una dona.
6: Ser femenina com va ser un hombre.
3: No, Santiago, calla. És que no tinc eines jo per defensar tot això.
6: Perquè no s'entiende.
0: No, perquè és d'una altra època, el Santiago.
1: El cinquè gènere que em crea atenció és el graisexual.
6: Vergui.
1: Grisexual.
0: Com s'escriu, això?
1: Grai. G-R-A-Y. Graisexual.
2: Ah, esa debe ser buena, ¿no? Porque es grai.
1: És una persona que... Mira, doncs, justament, és una persona que experimenta atracció sexual molt poques vegades i amb molt poca intensitat.
6: Esta,
1: o sigui,
6: que
1: no té un fort des...
6: Esta mi Mercedes.
3: Sí, sí, sí.
6: Claramente, ya por fin, ya le voy a decir lo que...
2: Pobre Mercedes.
1: Aquest avui, estaria...
0: Avui arribaràs a casa i diràs, Mercedes, tengo que decirte algo.
6: M'han dicho a la ràdio que eres gray.
2: A diferència de mi.
1: És com un subgrup dels asexuals. Però aquest no és asexual del tot, sinó que és molt de tant en quant.
0: Bueno, per això Déu vas a peres, no? Per Sant Joan, per Sant Jordi,
1: sí,
0: no? Per
1: exacte.
0: De cap d'any i tal.
1: No deixa de faltar la llista als demisexuals, que aquesta sóc jo, que és una persona que només té atracció sexual quan ha experimentat un vincle amb aquesta persona. O sigui, quan tu connectes, tens bons... O sigui, tens sexe, saps?
0: O sigui, tu no has tingut mai sexe sense tenir un vincle emocional.
1: Una mica. No et dic d'enamorats, però una mínima connexió.
0: De què estem parlant?
1: Una connexió, connecta amb una persona.
7: Però això li passa a la majoria de gent.
1: No, jo tinc molts amics que s'instal·len una app, queden una nit, hola, pa, pim, pam, i ja està, i no saps res d'aquesta persona.
0: No ha esclatat la química, una mínima química.
1: Una mínima química, sí. Però no d'amor, si no fa falta.
2: Claro.
1: I està molt bé aquesta llista perquè llavors també et posa... Pots escollir, no està en la lista mi orientació.
0: Que també prefiero... té nassos amb 20 orientacions sexuals, que no estigui a la llista.
7: Has de ser raret, quan no està a la llista. Sí.
1: També pots triar, prefiero...
3: No, només fallos dimecres.
6: Exacto.
1: Prefiero no decirlo. No. O en exploració. Si encara no sé ben bé què és el que m'agrada.
2: Es poden marcar totes? Per...
1: No, només una.
3: Hi ha una que és Alan.
1: Una.
2: Que ja engloba tot, no? Sí.
1: És molt difícil, de triar.
0: Bueno, no, mira.
1: És molt heavy.
3: A mi em sembla bé.
0: Si no trobes un perfil compatible amb tots aquests atributs, no, totes aquestes característiques que pots posar allà, ja, mira, et pots fer monjo i ho deixem aquí. Gràcies, Marc Puga.
1: No, a vosaltres.
0: Hinge, aquesta aplicació, Hinge. Si algú se la vol descarregar, no tenim comissió,
1: no.
0: Però ens ha semblat interessant i ens ha cridat l'atenció. Avui és 14 de...
8: Julio!
3: És bona, no l'havia sentit encara.
0: Per què no? Un bon dia per recuperar...

0: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
1: Continues escoltant el programa més despert de la ràdio, el matí de Godina RAC 105. Aquí intentant activar tota la parròquia d'oients, en especial la Susana. Hola, Susana.
2: Bon dia.
1: Hola, sóc l'Ernest Codina, el que més matina en directe des de RAC 105. Per molts anys, carinyo.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Home, mira, mira.
2: Per un moment que se m'ha tallat la ràdio, dic que raro, quina trucada d'entra.
1: Doncs mira, la que menys t'esperaves, possiblement, no?
2: Doncs no, la veritat, però quan he sentit Susana de fons, dic, mare de...
1: Que estàs de vacances, punyetera, eh?
2: Moltíssima sort de fer vacances al juliol.
1: Sí. Fins quan? Fins quan tens vacances?
2: Fins a finals de juliol. Començo el dia 3 d'agost.
1: Ah, molt bé. I tens previst marxar a algun lloc? Ja has marxat? Ets a casa teva? Explica'ns els plans i fes-nos una mica d'entetes, que nosaltres encara no marxem.
3: Ara, no t'ho callis, no t'ho guardis per tu.
2: Soc a Badalona, gaudint de la ciutat així una mica... pel matí, per la tarda, però tenim previst de sortir uns dies. Anirem a veure a la fòmiga, al Tinglado.
3: Al Tinglado?
2: Em fa moltíssima il·lusió, sí senyor.
3: Que guapo.
2: Em fa moltíssima il·lusió fer l'últim abraç.
3: Ho fan a Vilanova, crec, no? És un festival.
2: Sí, el Festival de Vilanova.
3: Que guai, xulo.
1: I quan és la festa major de Badalona, Susana?
2: Les festes del maig.
1: Ja les vau fer.
2: El Déu que mem al dimoni, i després tenim les d'agost.
4: Que s'ha trobat el Juan Magán, no?
1: Perfecte.
5: Exactament. Que veig estar a Badalona, aquests dies d'estiu.
1: Tenim aquí l'alcalde, no sé si...
2: que no serem amics.
5: Què vol dir que no som amics? Si tothom està content
2: amb mi. No, perquè me posa pantalles el dia del meu aniversari i això no pot ser.
5: També és veritat que...
2: Per... Si posa pantalles per veure Espanya.
3: Sí senyora.
5: Jo vaig prometre que si Espanya arribava a la final del Mundial o a prop de la final, posaria pantalla per poder veure tothom aquests partits de futbol.
3: No us eliminen.
2: Ja, però no a tots ens agrada veure i menys amb aquesta jantada.
1: Sí, escolta...
5: Què hi farem?
1: Sí, Susana, a tot això, a quants anys fas?
2: 21 i mig. No, espera, 51.
1: 51, molt bé. Doncs felicitats de part del Matina Codina i de tota la teva família. I res, diu que ens escoltes sempre quan vas a la feina, quan pedales, i també felicitats a la teva filla, que es veu que fa poc va fer 18 anys, no?
2: Sí, el dia de Sant Joan.
1: Mira que bé. Uau. Doncs un brindis per tota aquesta família que ens escolta, la Susana i la seva filla. Un petonet i entres al sorteig de Llet Nostra. Entesos?
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies per estar aquí tot el matí i donar-nos canya quan anem amb bici a la feina.
1: Ara!
3: Home!
2: Que no tots anem en cotxe xupant-nos caravana.
1: Sí, senyor.
2: Que
1: sí, senyor.
2: No tots anem en cotxe.
4: Molt bé, Susana.
1: Doncs a partir d'ara també farem el trànsit de les bicis, aquí al Matina Codina.
3: Sí,
1: molt agraïts, és un plaer. També la nostra responsabilitat i el nostre ofici, ens paguen per això,
3: Sí, senyor.
1: Però vaja, mai sobra una mica de reconeixement i una mica d'agraïment. Per cert, que la Susana entra al sorteig d'aquest lot de Llet Nostra, que farem el dia 24, d'aquí 10 dies, i que inclou 30 litres de llet amb tota la seva varietat, també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culles de ceràmica, així com diversos potets de làctics de Llet Nostra. 9 i 17 minuts. Oh, Susana,
6: no ploris més per mi. Aquesta part no se la sap ningú.
0: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Aquesta ranxera bolero balada de Bruno Mars que està triomfant a totes les llistes, pujant com l'escuma aquest Risk It All del disc The Romantic, un disc que va presentar en Societat Espanyola aquest cap de setmana, concretament va ser a l'estadi de l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano.
1: Sí, el mejor estadio del mundo.
0: Sí, on es va viure un moment curiós, no sé si ho fa això a cada país, però veu que va treure un pernil, un jamón extremeño,
2: jamoncito,
0: durant el concert, i res, el va treure, un ganivet, va tallar i el va provar allà en directe.
2: No sé si
0: quan va a França fa el mateix amb una fondí, per exemple, sí, o quan va a Itàlia també talla una pizza, no sé, Bruno Mars.
2: Una pinxa. Estaria xulo que ho fes a cada lloc.
0: Sí, sí. Bé, a 9:20 del matí fem una pausa i de seguida la Mònica Usart ens explica què... Fins quan durarà aquesta onada de calor?
3: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
4: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
5: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya... o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
6: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Ocasión
12: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Momento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Momento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
14: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Merixot.
16: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
17: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: Una de les icones contemporànies de la música catalana que han experimentat en diversos estils, com per exemple la baixata, eh? Aquí tenim els Davalls amb Mossego Cego. Una cançó que té una frase que la veritat és que és prou refrescant, diu menjant-se una síndria, sucosa que regalima.
1: Oh,
0: eh?
1: Sí,
0: que rico,
1: sí, sí.
0: Que rico, que rico. Quina és la teva fruita preferida a l'estiu, Mònica Usart?
2: Doncs m'agrada molt la síndria, sí, més que el meló. La síndria és com que em passa més ràpid i el meló a vegades em costa de pair. Sí,
0: oh, sí, i el crec de la síndria no el fa el meló.
2: No
0: el fa el meló. I el color, aquell color vermellós, sí, també és com més suggerent.
3: Vosaltres dieu síndria o síndria? Perquè jo crec que diu síndria.
4: Jo crec que és el Maresme, no? Que diuen síndria.
5: Bueno, fan veure, portuguesos. Per tenir una mena de personalitat creada així. Oh, no, som lliures i tropicals i diem síndria. Va, home, va, que ets de Mataró.
4: Vete a tu pueblo.
5: Respecta't una mica.
0: No entenc per què hem faltat ara d'aquesta manera la gent.
5: Sincerament, Ernest, sí, jo tampoc. Arriba un moment que jo crec que parlo sense pensar.
4: A falta de respecte.
2: Tu quina fruita? Quina fruita, tu?
0: Jo, mira, l'altre dia vaig anar al Colmado Wilmot, aquí a prop de la ràdio, i vaig provar les maduixes amb vinagre i nata.
5: Ostres.
0: I ho vaig trobar tremendament refrescant, sí, i boníssim.
5: No els hi quedava res més.
0: Perdona, i ara flipareu, ara flipareu. La magrana, no la trobeu que és brutal, la magrana?
5: Sí,
0: la,
5: a mi m'agrana molt.
2: Allò la... No és d'estiu.
4: És veritat, és de tardor.
0: És igual, però refrescant
2: ja,
0: igual, no?
2: Bueno, jo pensava en frites d'estiu.
5: A mi m'agraden les prunes. De fet, estic a punt de menjar-me en una amb, sí, tota la liada que representa.
2: Quina tristor. Mengeu préssec, també.
4: Sí, préssec, si són bons.
5: Préssec d'aigua.
2: Oh. Amb pell o sense?
6: Amb pell, no, sempre.
4: Amb sense pell.
5: Però ha de ser d'aigua, eh?
2: Sóc al·lèrgica.
6: I els albercocs també m'agraden molt a mi.
0: Bueno, ara que direm totes les...
4: A mi m'agrada molt la poma.
6: No, jo també volia opinar, vale?
4: La poma golden.
0: Sí, no, hi ha la cirera, també. És que, clar... No,
7: la cirera és una
4: merda. I els donetes també estan molt...
7: La cirera és la gran sobrevalorada.
4: Donetes a la nevera.
2: Sí, jo ja n'he menjat avui, veus?
4: Mil xai.
8: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Mònica, tu entens que m'esgotin, no? Aquesta gent, o no?
2: Jo és que em peto.
0: Jo és que no puc seguir el ritme. O sigui, estàvem parlant de fruites i surt aquesta tòtil parlant de donetes i el Nando Jubany de xai.
6: A mi la que més m'agrada és la més divertida, la pera.
5: Per què és la
0: pera? Perquè és la pera.
2: Una pera bona està molt bona, eh?
5: Un parell de peres abans de dinar.
6: Sí, senyor.
0: Vinga, dos minuts.
2: Bueno, quin animal voleu ser?
0: Dos quarts de deu. Mònica, va, que portem tres setmanes d'estiu i ja estem farts de la calor.
2: Ja ho sé, perquè les temperatures no paren de pujar. De fet, tenim aquesta tercera onada de calor que arriba al seu pic màxim de cara demà amb un vent de ponent que bufarà amb força, un vent que és sec i reescalfat i farà enfilar força les temperatures fins i tot per sobre dels 40 graus en punts de l'interior. I avui les temperatures, si fa o no fa com les d'ahir, entre els 32 i els 38 graus de màxima, una mica més altes a ponent. Amb aquest cel encara enterbolit perquè està pols en suspensió, alguna gota ara al matí a l'Ebre, després a tarda algun ruixat al Pirineu i demà aquest avís per calor que augmenta, perill molt alt, sobretot a la zona de Lleida, també les Terres de l'Ebre, costa i prelitoral central, també Catalunya central, i a partir de dijous comencen a baixar les temperatures i el cap de setmana afluixa clarament aquesta calor i a més sense pluja.
0: Molt bé, doncs bones notícies.
2: Sí.
0: Gràcies, Mònica.
2: Adéu.
0: Fins demà.
2: Fins demà.
8: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: Una altra de les meravelles que trobareu al Quarto Azul a l'últim disc de l'Aitana, que vindrà a presentar amb quatre concerts al setembre del Palau Sant Jordi. Això és Connexió Psíquica. Aitana, que avui és notícia, i ho sabeu perquè al costat de l'Antonio Díaz, el Mago Pop, han anunciat la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Estan comprant tots els teatres, en aquest cas, però em sembla interessant perquè han comprat aquest teatre amb l'objectiu de crear un laboratori cultural enfocat a la producció pròpia i al talent emergent. Jo crec que serà una mena de lloc on aniran provant obres de teatre, fins i tot actors, actrius, directors, no? Projectes que potser, qui sap, si després poden fer el salt a altres teatres més grans com el Teatre Victòria.
1: Ara som els millors amics, Antonio Díaz i
2: Hola,
1: Aitana.
2: Mago Pop.
1: I tenim Aquitània, amb 300 butaques on anirem efectivament experimentant la millor cultura del món.
0: Mira, potser el Matina Codina podríem preparar un show i a veure si ens el deixen provar aquí al Teatre Aquitània, no?
1: Bueno, aneu provant. Vosaltres envieu el currículum.
0: No, però clar, per exemple, el Mago Pop, Mago, tu vas comprar els drets de Maricel.
1: Em pots dir Antonio, no cal que em diguis
2: Antonio.
1: Mago.
2: Senyor Pop.
0: Vale, doncs, Antonio, tu vas comprar els drets de Maricel.
1: Sí, senyor.
0: Potser estaria bé que fitxessis l'Aitana de vocalista.
1: Clar. Doncs mira, és veritat, podem fer un matxambrat i posar l'Aitana a cantar Maricel.
0: Com seria?
2: Quina embocada.
1: Jo sóc l'empresari.
0: Ho anirem provant, també. Bé, passant dos minuts a dos quarts de deu, al Matina Codina seguim avançant. De seguida, Sergi Ferrer ens explicarà una última hora.
2: Sí, perquè és una notícia una mica trista. Sí. Han fet fora una senyora de la residència on acostumava a passar els dies.
0: Sí.
2: Per un motiu que no us imaginaríeu mai.
0: Ah! Ho expliquem després de la Katy Perry. Després de la Katy Perry, aquesta última hora, des d'una residència d'avis.
2: Sí, sí. Oh!

0: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Passant 6 minuts de 2:15, seguim despertant Catalunya des de la ràdio, des de RAC 105, ara amb una última hora que arriba des d'un casal d'avis dels Estats Units.
2: Ai. Hem de parlar d'una senyora de 96 anys que és influencer als Estats Units. És la iaia Angeleta d'allà. Què passa? Que la iaia Angeleta aquí arriba al públic catalanoparlant i els seus números són alts a nivell de seguidors, però no tant. Aquesta senyora, amb 96 anys, té 4 milions de seguidors a Instagram i 15 milions de seguidors a TikTok.
1: Déu-n'hi-do.
2: Doncs aquesta dona...
1: Com es diu? No té nom.
2: Sí, sí, es diu a Instagram Grandma, com
3: Grandma,
2: àvia. Grandma Droniak.
3: Grandma Droniak.
2: El seu nom és Lillian Droniak, Grandma Droniak. Això és una influencer nord-americana. I l'acaben de fer fora de la residència d'avis.
1: No.
2: L'han expulsat d'una residència que costa, atenció, 12.000 euros al mes.
4: Al mes.
1: La pasta que guanya amb anuncis d'Instagram, aquesta senyora, ja pot pagar-se això i el que vulgui.
2: Quines són les raons que han portat a la residència a decidir desfer-se d'una clienta tan privilegiada, no tan VIP, com la Lili Androniak? Doncs no és ni més ni menys que l'organització clandestina de festes a altes hores de la matinada amb música a tota hòstia.
3: Que mona!
2: Alcohol, festa, gent jove, gent gran, tot a la seva habitació, a la residència.
5: Fixa't, perquè després diguin que les peludes no tenen ritme.
2: No els hi diguis peludes. No totes ho són. Aquesta és l'habitació de la Lili, en un dimecres.
6: Uau, que me mola, tío. Sube la, abuela.
1: I estava sola o convidava altres residents?
2: No, convidava a les seves amigues, les seves amigues de tota la vida.
6: Jo seguro que estan hasta arriba de pastillas, tío.
2: S'ha viralitzat el vídeo on ella llegeix la carta on la residència l'expulsa. No l'he posat perquè està en anglès i el seu accent ja és prou difícil. No. Però ella, bàsicament, el que explica és que la residència l'ha fet fora, acaba estripant la carta i mirant a càmera diu... Jo puc fer el que vulgui.
1: Ara.
2: Pago 12.000 euros al mes per viure aquí.
4: Home, sí.
2: I les meves amigues vindran aquesta nit, veurem, xerrarem, perquè no és una festa, però ens descontrolarem.
1: Que guapo.
2: No ho puc evitar, m'agrada la festa, no em poden aturar.
1: Jo un dissabte ho dono tot i ja em recupero dimarts o dimecres. T'ho imagina't, amb 96 anys, una festa d'aquestes, no deus tardar...
7: Aquest tipus de festes, dius, com anar aigua? Pues em vaig morir. I pot ser veritat.
2: Sí, també però... et dic que igual el seu estat normal amb 96 anys d'una mala ressaca, la diferència és mínima.
1: Però ha de ser molt guapa també aquesta sensació de ja ho has fet tota la vida, moltes vegades, no?
2: Clar.
1: Ja saps que estàs al límit de la mort, i poder-ho donar tot a la festa...
2: No? Fotre't una catximba pel cul.
1: Sí, de dir... És igual, per lo que me queda en el convento me cago dentro i em monto aquí la gran festa, però déu-n'hi-do, bon estat de salut de les seves articulacions, no? De la tensió arterial i tantes altres coses, Sergi.
2: Finalment han acabat readmetent a la... Després de tota la polèmica, l'han readmès a la residència, però han arribat a una mena d'acord. És a dir,
1: a veure,
2: jo
1: et
2: readmeto, però les festes les hauràs de limitar a decibels i fins a certa hora que la resta de clients, que també paguen 12.000 euros al mes, no hagin d'aguantar la teva crisi de merda, la crisi dels 100. És com una sisena adolescència.
1: Clar, no tota la resta d'avis de la residència deuen estar amb aquest mood, amb aquest estat d'ànim festival. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: De seguida, Albert Pedrol, amb tota l'última hora del Mundial, les semifinals i altres qüestions de l'actualitat esportiva aquí, al Matina Codina.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
9: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
3: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
14: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
15: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Fins i tot Joan Daus està sorprès amb l'acollida d'aquesta cançó al costat de Mama Duixa. Papi, posa-la al disc, una cançó dedicada a la Julieta, que és la seva filla. Un minut per sobre 3:15, és dijous. I quins nervis, tu. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Vale, Pedrol.
0: Perquè avui comencen les semifinals del Mundial. La selecció espanyola i França juguen un partidàs a les 9 del vespre, que ja us avanço que tindrà una audiència milionària en el Xer Televisió.
1: Sí, així com tindrà una audiència milionària a l'article del Debate que firmi Mariano Rajoy després del partit. Perquè...
3: Lo voy a petar mañana.
1: Sí, què hi posaràs?
3: Voy a poner... Le ganamos a una panda de negros.
2: No, a una...
3: Pero todos eran franceses.
1: Escriu el que vulguis.
3: Hombre, si digo que son franceses, entonces ya no hay problema.
1: O sigui, no et retractaràs, no, el que vas dir?
3: No sé qué quiere decir eso, pero suena a una palabra fea que no sé la...
2: Bueno, hauries, una foto.
0: Hauries de mirar, deixar de fer el ridícul, no? Perquè realment va quedar com un autèntic inepte.
1: Sí,
0: un racista xenòfob.
1: Sí, en tot cas, avui Lamine Yamal ha dit que, doncs, que és una eina de cohesió al futbol i que, per tant, les declaracions de Mariano Rajoy o el que ha escrit està fora de lloc. Yes. Un Lamine Yamal, que en la prèvia del partit també... El xaval té 19 anys, eh?
0: Sí.
1: Doncs ha tingut els pebrots de passar comptes davant dels periodistes, dels mitjans, que el critiquen. Això ha sigut aquesta matinada.
4: Y yo presión, pues, no siento. Vosotros mismos decís que no estoy a mi mejor nivel, entonces no tenéis que esperar nada de mí, pero estoy seguro que mañana va a ser un día especial.
0: Toma. Toma.
5: Es que yo la presión no la siento. O sea, si te metes todo el día conmigo, pues si yo no, si soy candulé, no he desparado.
0: Perdona, es que tú te has criat al barri de Rocafonda y ya vas dir que tú tota la por l'havies deixat allà en un parc de Rocafonda.
5: Exacte, quan tu vas, jo he anat, he tornat i he votat ahí. O sea,
3: que... Y yo te he pinchado en mitad del camino al que se le acusa a mi hijo, lo pincho. ¿Cuántas vueltas?
0: Si els mitjans es tornen a posar amb el teu fill, què penses
3: lo
0: fer?
3: Lo mato a todos. Al del Marca, te pincho. Al del Mundo, a este lo crujo.
1: A veces...
3: A veces lo mato y luego lo pincho.
1: ¿Mundo Deportivo?
3: El de Mundo Deportivo es colega.
1: Ah, qué susto, ¿eh?
3: Pero lo pincho por si acaso.
0: Pedrol, m'interessa molt saber les teves sensacions. Vull que facis d'oracle. Què creus que passarà aquesta nit?
1: Jo crec que és millor equip França que Espanya, però tenen per mi el millor jugador del món, que és Lamine Yamal, a Espanya. Per tant, si Espanya té un dia, si Lamine té un dia inspirat, Espanya pot guanyar sobre el paper. Sí. Té millors futbolistes França.
3: Sí, senyor.
1: Començant per Mbappé, que està a nivell espectacular, també.
3: Ara.
1: I vosaltres, què en penseu?
6: Si és suí francès, de les 10, no, a quina hora comença el partit?
1: A les 9.
6: Però és de les 11.
3: I si hi ha pròrroga, què passa?
6: 11 i mitja.
2: Va, no hace gracia, ¿vale? Venga, no hace gracia, ¿vale? Som els compañeros, todos vamos con España, ¿no?
3: Para que
2: la... Esto es así, ¿vale?
0: I la final, quina creus que serà, doncs?
1: Va, França-Argentina, va.
2: França-Argentina.
1: Sí.
7: I qui la guanyarà?
1: França.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: I actriu d'aquell país que li ha dedicat aquesta cançó al futbolista.

0: Jo quan vaig a les arrossades populars també dic, mira com jalen,
1: jo sí que jalo.
2: Sort que no s'ha fet Pichichi, que ha marcat molts gols al Porro. Escolta. O al Raya, no? Perquè sí. Tot anem dins a Porro.
3: Com va marcar el Raya si és portero?
2: Jo que sé, que no tonto. Sé de futbol, igual que no sé de nada.
0: Doncs abstenta a comentar si no saps.
2: Però si aquí tothom parla de tot i ningú té ni puta idea.
0: Ja, però llavors no t'enfadis.
2: No, m'enfado del Manolo.
3: Vete a tu pueblo.
2: No, vete tu al tuyo, cabezón.
4: Fes-nos un favor i abstenta de tot.
5: Eso es, vete a la mierda, tonto lava.
0: No, perdona,
3: que és graciós.
0: Cazorla, tu que ets més coneixedor de tot l'espectre friki així de cantants, pot ser que la Tigresa de l'Oriente ja tingui moltes altres cançons.
2: Ostres, pel nom segur que
0: sí. A mi em sona moltíssim la Tigresa
2: de l'Oriente.
0: Amb
2: això no ens hem abstingut, amb la Tigresa de l'Oriente.
5: Que te calles, te han dicho.
3: Que calles, parguela.
0: No, però és que... El que podries fer és buscar cançons de la Tigresa de l'Oriente i passar-me-les en lloc d'anar criticant.
2: Escolta, pot ser que hagi vist el Haaland sortint de l'avió que arriba a Noruega amb un mapatge, un rentador enganxat a una ampolla de whisky?
4: Rebenta amb el guió, molt bé. Doncs mira, passo 2 minuts abans del guió i t'explico que s'ha presentat aterrat a Noruega Erling Haaland amb un, com tu deies, un os rentador dissecat sota el braç.
5: Mare de Déu.
4: L'animal, a més, portava una ampolla entre les potes, tot i que encara no ha transcendit què hi havia dins de l'ampolla. L'escena sorpresa especialment perquè Haaland ha aparegut amb total naturalitat carregant aquest os rentador dissecat com si res mentre baixava de l'avió que tot just havia aterrat a Noruega.
5: Em cau superbé aquest tio. Hòstia, tant de bo el poguéssim fitxar. Sí. És boníssim aquest.
2: No hi ha calés.
0: Alguna cosa més, Pedrol?
4: Sí, molt ràpid, que Haaland no és l'únic que aixeca passions al Perú i és que les estadístiques indiquen que actualment existeixen 3.402 persones que porten el nom de Messi. Sí. De les quals 292 estan registrades específicament com a Lionel Messi.
2: Ai, sí, Lionel, com això.
4: Tot això al Perú, eh?
2: Jo també me llamo así.
4: Sí, sí, igual.
2: Que casualidad, no?
4: Sí, no serà perquè es reflecteixen amb tu o reflexen amb tu.
2: Ah, tu creus que és per mi?
4: Jo crec que sí, crec que sí.
2: Que eren primo.
4: No. També hi ha 1.185 persones amb el nom de Cristiano Ronaldo al Perú.
3: Mi madre, el bicho.
5: Aquí lo Manolo.
4: Hasselhart, 1.241 persones que es diuen Yamal.
2: Yamal, para bien y para mal.
4: Exacte.
5: Ja veus, tio.
0: Però veig que és una moda, no? Això,
4: és una moda, sí. 238 persones inscrites amb el nom de Mbappé. I 33.809 registrades amb el nom de Neymar.
0: Això és que a Catalunya es veu que no es pot fer això, eh?
2: A Venezuela, molt ràpid, hi va haver com un boom de dones que es deien Usnavi. Sí. Perquè era el que llegia la gent als vaixells d'Estats Units, US Navy. I els hi agradava perquè era gent, segons ells, no, exòtics, no, tal, i es deien totes Usnavi.
5: Te han dicho que te calles hace un rato.
2: Però este dato estaba bien.
5: Datos absurdos.
2: Era curioso.
0: Escolta, el Sergi ha fet la feina que li he demanat. Abans ha posat la cançó que la Tigresa de l'Oriente ha dedicat a Haaland, que és aquesta. Espera, eh?

0: Que per entendre'ns és una mena de Letícia Sabater.
1: Ah, exacte. Mireu com va vestida. Ah, sí. Graciós.
0: Doncs el Sergi ha trobat diverses cançons i posaré una que es diu Nuevo Amanecer.
2: Éxito del mundo.
0: Vinga, aviam. Que té pinta que va dedicat a l'exèrcit del Perú.
1: Home.

0: no seas egoista, ser más amigable. Per mi s'hauria de posar totes les escoles de Catalunya, també.
1: Sí, senyor.
0: Albert Pedrol, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I gràcies per l'acollida a Esparreguera durant la Festa Major.
3: Escolta, ho va petar l'Ernest. Estava ple com un ou al pàrquing de les Hortes. Jo feia molts anys que no veia el pàrquing tan ple. Gent que es va quedar fora fins i tot. I l'Ernest ho va petar, nois, en sèrio. No riguis, que t'estigui en sèrio.
2: Que ja ho sé, em fa gràcia com ho vius, que jo he vist l'Ernest punxant i és una passada, és un màquina.
3: No, és molt loco, sí, és increïble.
0: Va estar molt bé i, a més, em va presentar els seus amics.
3: Sí.
0: Em va portar al bar del poble, que li podem fer una mica de publicitat.
3: Home, el Rincón del Charro. Sí, el Rincón del Charro.
0: Vam menjar un bon pernilet, un bon formatge. Sí. Vam menjar fins i tot una mica de...
3: Torret, no, els vam menjar.
0: Connes en català.
2: Què tal els amics del Pedrol? Bona gent?
0: La veritat és que molt bé.
4: Són pelirrojos, també.
0: I s'ha de dir que té una xicota de bandera, l'Adriana, molt...
2: Sí. L'Adriana és una passada, és una dona de bandera.
0: Absolutament, que l'Albert Pedrol sabia que... Això, deixa'm explicar-ho. Sí. Deixa'm treure la puta.
1: Perdona, està bé, tu. Vinga, pobrecita, vale?
0: Senyora, que m'estava molestant, home.
2: Ser més amigable.
0: Sí. No, que s'havia acabat la festa ja, que eren les 5 i pico del matí, i va sortir un il·luminat amic de l'Albert Pedrol que va dir que obria casa seva a tothom qui ho volgués. Gràcies. Una casa amb piscina, i em va dir que anés jo a punxar allà. Sí. I l'Albert Pedrol em va intentar convèncer perquè anéssim allà. Joder. I l'Adriana ens va reconduir a tots.
3: Sí.
0: I va dir, una retirada de temps, una victòria.
2: Sí, senyor,
0: bona nit. I va venir...
5: Un tio que et va dir que anessis a punxar a casa seva.
0: Sí, mira, a casa, posa-ho a casa.
3: Això ho fa habitualment.
0: Guapíssim, mira, anem.
5: Sí. L'Ernesto Sevilla d'Esparreguera.
2: Sí. Que hagi de venir la dona del Pedrol a dir-te que te'n vagis a dormir.
0: No en tenen mai prou.
3: Però vam estar a punt d'anar-hi, eh?
0: Sí.
3: Li diuen el jardín de l'Eden, aquella casa. No és broma, eh?
2: Què haurà passat allà?
3: Ai, sí.
6: Jo sé d'un casament, que fa poc va passar això, al final del casament. El nuvi va dir, tots a casa meva van anar els solters i solteres.
0: Ai.
6: Se'n van a dormir els nuvis i van acabar xuscant fort allà, solters i solteres.
0: A mi no em passen mai aquestes coses. No ho entenc. No.
2: I menja'm el Pedrol, què t'ha de passar?
5: Ho presentava la Sandra Berneda?
0: Ai, sí. Visca Esparreguera i visca l'Albert Pedrol.
3: Que vagi bé, Ernest. Gràcies per venir.
0: Les 10. Gràcies.

0: sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Si Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
4: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
5: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes. Ocasión
8: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
9: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia. L'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Que la fi del món t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Continuem despertant Catalunya des d'ara, sense que en aquest dimarts d'estiu, 14 de juliol, amb una de les sensacions virals del moment i també les pistes de ball. És el duet d'Amsterdam, Another. Això és Talk to You. Fantàstica per acompanyar qualsevol nit de festa. Bon dia, Mar Puga.
1: Bon dia.
0: Tot i que nosaltres no cal esperar la nit, perquè els dies, els matins, ja són una festa.
1: I tant,
0: aquí a RAC 105. Com estàs? Com afrontes l'última hora de programa? Bé?
1: Ai, molt bé, molt tranquil·la. Com aquesta nit he descansat, avui estic... Bé. Avui és un bon dia.
0: Molt bé, se sap cuidar la Mar Puga, clar que sí. Vinga. Aquesta hora, com sempre, és la tronera pels que ens escolteu tard i encara no sabeu ni tan sols quin és el context de commemoracions del dia d'avui.
1: Vinga, va, començarem. Mira, parlant de França.
0: Sí. Mira, precisament avui que és el rival d'Espanya a les semifinals del Mundial de Futbol.
1: Justament, doncs mira, un 14 de juliol del 1789, això els hi pot portar sort o no als francesos, els revolucionaris assaltaven la Bastilla, un esdeveniment que va marcar l'inici de la caiguda de l'antic règim i aquella famosa Revolució Francesa.
0: Per tant, avui és un dia festiu a França i tothom estarà molt pendent i animant la seva selecció.
1: I avui què hem de fer, a part de veure el Mundial? Mirar Els Miserables. I love him.

0: a river.
1: Aquesta és la Mar Puga cantant la banda sonora preferida,
0: sí,
1: de la seva vida.
0: És que és la pel·lícula de la meva vida, Els Miserables. Una pel·lícula de la Revolució Francesa molt bona, protagonitzada per Hugh Jackman, l'Anne Hathaway, i un repartiment que se t'emba l'olla, i avui és el dia perfecte per mirar-la.
1: I dels Miserables a La vida és bella.
0: Sí, perquè de França anem a Alemanya. I és que el 1933 el partit nazi es va convertir en l'únic partit legal del país. Que fort,
1: sí,
0: per
1: molt
0: favor.
1: Sí, molt propi de les autocràcies i dictadures, eh? Vinga, tornem a Catalunya.
0: Vinga, va, el 1979 es funda la colla castellera de Terrassa, Els Minyons de Terrassa.
1: Un petonet des d'aquí. Des d'aquí. I molta sort en la temporada de castells.
0: Ara, ara, escolta, escolta, escolta.
1: Vinga, salve. Bona meva.
0: Com t'agrada això?
1: És el meu ídol.
0: Doncs sí, és que el 1995, un 14 de juliol, es decideix el nom del format d'àudio digital comprimit que fa possible la globalització de la música per internet, i això és el MP3. Hey! Avui és el dia internacional del meu animal preferit del planeta, i és el tauró. Avui tothom ha mirat, sí, taurons.
1: Tu també ets carnívora, no?, com els taurons.
0: Sí, sóc carnívora. Sí.
1: Avui carnívora. Tothom ha mirat taurons, eh?
0: Bueno, mirar pel·lícules de taurons, mirar vídeos... Sí. I... No, home, no, a taurons al mar no.
1: Escolta, que sempre podem anar a fer una visita a un molt bon refugi climàtic, com és l'Aquarium de Barcelona, que allà n'hi ha molts de taurons, eh?
0: Correcte.
1: I esperem que no te'ls trobis de cara al mar Mediterrani, que això fa triar una mica més de por, eh? Quins famosos Puga no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari, tot i que n'hi ha una que em sembla que va ser professora teva.
0: Correcte.
1: I que et podria convidar, potser, però em sembla que de moment no és el cas.
0: És directora de cinema, la cineasta Judit Colell, avui fa 58 anys. Felicitats, Judit, si ens estàs escoltant.
1: Bravo.
0: També la princesa Victòria de Suècia en fa 49, l'actriu Candela Peña en fa 51, el Peter Vives, actorazo, i que guapo és, en fa 39. I acabarem amb el cantant d'Imagine Dragons, ell és el Dan Reynolds i en fa 39 també.
1: Una de les bandes top de RAC 105, Imagine Dragons, i el seu cantant Dan Reynolds, que estan de celebració. 10 i 8 minuts. Gràcies, Mar.
0: A tu.

0: La seleccionen actualment per les seves sessions, tot un número que crema a la majoria de llistes de música electrònica mundials. Estem parlant del Jamaican Bam Bam de Hugel. Un quart d'onze del matí, parlem ara d'Angelina Jolie.
1: Aquesta...
0: Perquè ha fet unes confessions que ens han sobtat molt sobre la seva vida personal, Marpuga.
1: Sí, ha fet una entrevista durant la promoció de la nova, seva nova pel·lícula i l'Angelina Jolie ha revelat que no ha tingut cap relació sentimental ni cap cita des de la seva separació amb Brad Pitt, que recordem que va ser el 2016, per tant, ens remuntem 10 anys enrere. Fa 10 anys que no té parella ni té cap cita. Ella explica que des d'aquesta separació no ha tingut ganes d'iniciar cap relació sentimental i assegura que tota la seva atenció l'ha centrat en els seus fills, en superar aquesta etapa tan complicada de la seva vida i en la seva feina. Per tant, en estar amb ella mateixa i no tenir cap perlius, perquè ella està amb les seves pel·lícules, amb la seva professió, amb els seus nens, i pensa, no vull tornar-ho a passar malament. Molta de trauma a la vida, perquè estiguis 10 anys
0: així. Això t'anava a dir, jo crec que quan has tocat fons, quan el desgast és tan gran, quan la decepció en l'àmbit amorós, sexoafectiu, diguem-ne que tot va tan malament, suposo que en deus acabar... Fins als ovaris.
1: De fet, ella diu...
0: Hi ha abstinència sexual del tot, diu aquí.
1: De fet, ella diu, la vida m'ha trencat, diu a l'entrevista, perquè en els últims anys he estat emocionalment molt tocada, han sigut uns anys molt, molt durs. Diu que aquesta experiència l'ha portat gairebé a donar-se'n a deixar a un segon pla la faceta sentimental i per aquests motius no ha tingut ganes de res. El seu nou paper del cinema amb el rodatge de... Couture, que és aquesta nova pel·lícula, sí, diu que l'ha fet reflexionar molt perquè interpreta una dona que mentre afronta un diagnòstic de càncer de mama també viu una història d'amor.
0: Que això té un punt d'autobiogràfic perquè recordem que la seva mare es va morir d'un càncer de mama i ella ha hagut de fer ja algunes teràpies, algunes cirurgies preventives, perquè té molts números a desenvolupar el càncer de mama l'Angelina Jolie.
1: I ella diu que aquest personatge li ha fet veure que és possible ser una mare entregada i alhora permetre's estimar i sentir-se estimada, i no ha de ser sí o sí aquest amor de parella, sinó l'amor de fills o l'amor propi, que és molt important realment.
0: Jo crec que el que crida més l'atenció són aquests 10 anys sense relacions íntimes de l'Angelina Jolie, que jo crec que t'hi acostumes al final. No t'ha passat que en èpoques en què has estat més aturat en aquest aspecte
1: sí,
0: ja no en tens tantes ganes, i en canvi quan et tornes a reactivar...
1: Ara ja, et dispares.
0: Com més sexe, més ganes en tens.
1: Sí, perquè jo, com bé sabem tots, he estat de Volsel un any.
0: Sí,
1: estic de mig Volsel.
0: Per qui no sàpiga què és el Volsel, és el celibat voluntari que va decidir emprendre la Marpuga.
1: Sí.
0: Durant quant temps?
1: Has fet un anyet de Volsel. Han hagut... Quatre tonteries pel mig, però molt picoteo.
0: Doncs imagina't 10 anys.
1: Imagina't 10 anys.
0: Yeah.
1: I és veritat que jo estic molt bé, eh? No ha sigut allò. Quina necessitat.
0: Però ara estàs en ple esclat com la primavera i un tulipà.
1: Tampoc.
0: Sí,
1: no.
0: Que se't veu. Que se't veu a la cara que tens una altra pell.
1: Que no. Sí, la gent em diu, estàs guapa, fas bona cara, se't veu contenta.
0: És que diu que té molts beneficis, el sexe.
1: No, diu la gent que quan vens a la feina... la típica frase, el jefe content, i diu, mira, aquest ja ha passat la nit, i això és veritat, quan tu tens relacions o quan tens una il·lusió o estàs amb algun boligat, doncs bueno, fa il·lusió, fa gràcia.
0: Però tampoc t'has de forçar, és a dir, si no et ve de gust com l'Angelina Jolie, que no li ve de gust, doncs segurament hi haurà un dia que coneixerà una altra persona que li farà sacsejar cel i terra, no?, totes les emocions, i tindrà moltes ganes de tornar-se a obrir en tots els aspectes possibles. Marpuga, fins aquí aquests comentaris que hem fet sobre els 10 anys d'abstinència sexual de la gran Angelina Jolie.
1: Yeah.
0: Que quan trobi un nòvio li dirà, este es mi chico. I mi chico és el títol de la nova cançó de Jason Derulo al costat de DJ Goja. És una de les sensacions estiuenques musicals de Rackset 5.
1: Home!
0: Així sona per tu. Puja el volum i gaudeix-la, perquè és una meravella. Oh, sí. Matina Codina.

0: de Ràdio Matinal.
1: Que voldries que en fossin més.
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900-903-743.
14: Verisure.
0: Si ets una marmota, no pots escoltar la ràdio. Ets un animal. Matina Codina.

0: Un descobriment, això es feu d'aquest disc que hi ha australià, que ha tingut els nassos, el valor, el vigor de versionar la Madonna, i aquest Like a Prayer, 11:15 del matí. Com dèiem, Mar Puga, avui és el dia en què es commemora la presa de la Bastilla.
1: Digue-ho, sí, el 1789 els revolucionaris assaltaven la Bastilla. Començava la Revolució Francesa, va ser un 14 de juliol, sí. I va ser un esdeveniment que va marcar molt perquè era l'inici de la gran caiguda de l'antic règim, i a partir d'aquí, doncs...
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja sabem que hi ha una periodista que moltes vegades posa la pota fins al fons, que és la Beatriz Pérez Aranda.
1: Ens encanta.
0: I algú pot dir qui és aquesta senyora. Doncs és la que va dir chuminazo en lloc de chupinazo, per exemple.
2: Todo lo que ocurre y sucede en estos Sanfermines 2024, de los que queda muy poquito para ese chuminazo.
3: ¡Ay! ¡Marichoso!
0: Vale, va dir chuminazo. Després també un dia es va embolicar una mica amb una metàfora parlant d'una carrera de la Fórmula 1 amb el Kubica.
2: Button primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Kubica y quinto, Alonso. Massa ha tenido que abandonar y el que está siendo el más rápido es Kubica, por cierto, así que es el que va pues como si fuera un pepino. Bueno. Vamos a continuar con la información com un cohete, també queríem
0: dir. Sí, per exemple, com un cohete, com una llebre, tu què haguessis dit? És que la que se surt un moment del pronter, del guió, ja
1: es posa nerviosa, no? Ja no sap per on tirar.
0: Sí, sí. És que només va molt ràpid, ja està, no cal fer una comparativa. Exacte. I també un dia... un dia parlant precisament d'aquesta presa de la Bastilla de París, es va confondre i en lloc de Bastilla va dir una cosa que s'hi sembla molt, però no és això.
2: Estados Unidos, por el intento de atentado contra Trump, el intento de asesinato, también París, por esa conmemoración de la toma de la pastilla, y Berlín.
0: De la toma de la pastilla, vull dir...
1: Quina icònica.
0: No sé, la toma de la pastilla pot ser cada dia.
1: A més, porta anys. Ja, la toma de la pastilla.
0: Jo crec que és una mica el Mariano Rajoy de Televisió Espanyola.
1: Sí, és una meravella.
0: La Beatriz Pérez Aranda, que desperta molta simpatia.
1: Però gràcies a aquests moments ens dona a nosaltres, aquests moments, vull dir, que no deixi de fer-ho.
0: No, perquè a més ho fa amb certa gràcia, no? S'equivoca i ella segueix endavant.
1: I és guai perquè
0: hi ha uns petits moments de confusió, però...
1: Sí, aquest to d'informatiu, no? Que aquí nosaltres potser si ens equivoquem doncs pots tirar per l'humor i tal, però clar, allà és tot molt formal, els informatius, saps? Perquè ens enfermin, la toma mental, no sé
0: què. I que aquí uns ens salvem els altres, però aquesta senyora està sola al canal 24 hores, no? I es fot al jardí i n'ha de sortir ella sola, però és molt apavilada. I avui volíem recordar també aquesta ficada de pota amb la toma de la pastilla. Oh, meravellós. Vinga, una pastilla i a seguir. Un fin de tonto.

0: Veurem si actua a la cloenda del Mundial la Shakira, que de moment continua de gira pels Estats Units, cantant el seu repertori i també incloent aquest, que ara mateix és el número 1 del món, per raons evidents, que és que l'està escoltant, doncs, cadascun dels països que formen part d'aquesta Copa del Món de Futbol. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, Chimpom. Qui aniràs aquesta nit? Qui animaràs aquesta nit?
1: Jo?
0: No, estic preguntant als oients. Tu ja sé que vas amb Espanya.
1: Anava a dir, quina pregunta.
2: 608-71-741.
0: No, ho dic perquè he vist, per exemple, el meu company Jair Domínguez, que va dir aniria amb l'equip rival d'Espanya encara que aquest fos un 11 de criminals de guerra.
1: Que bé.
0: Després hi ha un altre usuari a Twitter que es diu Jordi Anento, que diu, doncs jo ara tinc un problema amb qui vaig, amb els opressors dels catalans del sud, o amb els opressors dels catalans del nord. I després també n'hi ha un altre que pregunta si poden perdre tots dos aquesta nit. És a dir, avui hi ha moltes... Per això pregunto als oients amb qui vas. Digue'm el 608-71-741 i ho repassem abans de les 11 del matí.
2: 608-71-741.
1: És que
0: quina selecció animarem aquesta nit? Va,
1: a mi hi ha una cosa amb aquestes coses dels mundials, sempre ho dic, Eurovision, les Olimpiades, aquestes coses... Em fa molta il·lusió, com l'has vist molt, saps? O sigui, jo el Mundial, per exemple, l'estic seguint, veus? A mi el futbol no m'interessa, però hi ha un punt de rivalitat entre països que, ai, m'agrada, és allò de, ai, va, i clar, al final...
0: Sí, perquè no s'enfronten només esportivament, futbolísticament, sinó que aquí també hi ha els valors de cada país, no?
1: Clar, i Espanya, és veritat, que té molts jugadors del Barça, i no fa il·lusió, i a mi em fa il·lusió que guanyi Espanya. Sí,
0: que és un orgull per cada país que la seva selecció arribi molt lluny, tal i com s'ha pogut veure, per exemple, amb el retorn de la selecció noruega a Oslo, que han estat rebuts com autèntics herois, no? En plan, molt ben defensats els colors de la selecció del país.
1: I està tothom volcat, o sigui, els programes de tele l'altra nit a la semifinal de Tu cara me suena, la van fer més tard perquè van veure Espanya en directe allà al plató, l'Aitana al mig del concert es va posar samarreta.
0: S'atura el món.
1: Sí, tothom ho
0: celebra. Ens agradi o no, s'atura el món. Bé, mentre aneu opinant al 608-71-741, tenim una altra qüestió per explicar-vos que té a veure amb aquella gent que té por als cotxes, no? Com es diu això?
1: Sí, això es diu amaxofòbia.
0: Amaxofòbia, aviam.
1: I és la por intensa, diguéssim, a conduir, no? Hi ha un nou programa anomenat Gaming Therapy, o sigui, teràpia de joc, que proposa ajudar aquestes persones que pateixen la amaxofòbia. Per tant, si us sentiu identificats, i si no també, escolteu-nos que us interessa. Aquesta Gaming Therapy el que combina són videojocs, simuladors i conducció real, sense, evidentment, ser una conducció a la carretera. La iniciativa està impulsada per Europcar amb el suport de Cristina Rojas, que és una persona que té una idea senzilla, que és recuperar la confiança de manera gradual.
0: Però això és gent que ha tingut traumes en accidents?
1: Pel que sigui.
0: Per exemple, et fa molta por anar amb cotxe.
1: A mi ara sí, abans no, a mi em relaxava molt abans anar amb cotxe i ara fa per coses meves, doncs hi ha una època que em costa més i m'obligo, però a mi la psicòloga em diu, si és una cosa que t'agradava, tornarà.
0: Però què tens por de tenir un accident, és això?
1: Bueno, coses que ara potser no cal tocar, però sí.
0: No, però et fa por amb cotxe,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, li ha agafat com pànic.
0: Tu hauries d'inscriure't en aquest programa per perdre-li el respecte i poder-te tornar a relaxar.
1: Llavors, aquest tractament es desenvolupa en tres fases, Ernest. La primera, videojoc a casa. Els participants practiquen amb Gran Turismo 7, que és un videojoc, i un comandament al volant que recrea les sensacions de conducció des del sofà de casa. O sigui, tu et poses millor, ho puc fer, em compro un videojoc i poso allà a la tele a jugar.
0: Val.
1: El segon és un simulador professional. Passen per un simulador molt més realista on treballen la gestió de l'ansietat i les emocions, perquè l'ansietat moltes vegades va molt vinculada a la por al cotxe o a la por a conduir i a totes aquestes coses. I finalment arriben a la conducció real, que és tornar a conduir un cotxe en un circuit tancat abans d'enfrontar-te a la carretera real i a poc anar fent distàncies curtes. Aquestes dades indiquen que entre el 70 i el 90% de les persones, per tant són moltes que reben aquesta ajuda, aconsegueixen tornar a conduir. Per tant, Gaming Therapy. Si us interessa, busqueu.
0: Molt bé, Marc Puga. Tu vas a tot arreu amb el cotxe, però,
1: Sí, vaig a tot arreu. Jo soc una persona amb moltes pors, però les afronto totes,
0: ara,
1: també t'ho dic.
0: Per exemple, quan tornem de vacances, farem un estatge de pretemporada a tot l'equip del programa i ja m'ha dit que a mi, per exemple, que jo sóc el que corre més, no vol anar.
1: Correcte, i tenim la confiança de dir-ho, perquè...
0: I aniràs amb l'Alan, perquè...
1: L'Alan va a 10 per hora i a mi això em dóna pau.
0: Jo respecto les velocitats. Que passa que potser vaig una mica més al límit de la velocitat.
1: I a mi m'agòbia, llavors prefereixo una tranquil·la.
0: Bé, ho deixem aquí, escolta'm. De seguida recollim aquesta enquesta que hem fet. A qui animaràs aquesta nit i per què? 608-71-741.
2: 608-71-741.
0: Una que va amb Anglaterra és Dua Lipa, clar, perquè ella és britànica.

0: Bé, com que hem vist una mica de controvèrsia a les xarxes socials entorn a qui toca animar aquesta nit de semifinals del Mundial de Futbol, que ha enfrontat dues grans seleccions, com són Espanya i França, hem decidit fer el sondeig i tornar a posar sobre la taula aquest valor d'audiència sobirana que sempre intentem imprimir cada dia aquí al Matina Codina. Volem sentir les vostres opinions al 608-7171-41. Comencem amb alguns missatges escrits dels nostres oients, com per exemple aquest que diu que aquesta nit en França, encara que no em cauen bé, però mai amb Espanya.
1: Mai!
0: I el motiu és que em sento català i encara que tingui molts jugadors del Barça, no em sento representat. Una mica allò de que la meva selecció no juga, no? I
1: exacte,
0: vaig
1: amb, i no vaig amb ningú.
0: O amb França, en aquest cas.
1: Bueno, amb França, sí.
0: Perquè, bueno, perquè...
1: El tema és anar amb...
0: Considera que Espanya, doncs...
1: Que perdi Espanya, sí.
0: És un estat opressor de Catalunya. Seguim amb més comentaris, en aquest cas... Un àudio que diu així. Hola, bon dia.
2: Bon dia, felicitats. Hola. Pel programa aquí.
0: Gràcies.
2: Con la chicharra de fondo, jo animaré a Espanya.
1: Molt bé.
2: No soc futbolera, però quan hi ha mundials i Eurocopa, jo què sé, els veig. I jo crec que serà 1-0 a favor d'Espanya.
0: 1-0.
2: I marcarà la Lamine Yamal.
0: La Lamine Yamal.
2: Així que aquí ho deixo.
1: Bona corra.
0: Molt bé. La Lamine Yamal que...
3: Bon dia.
0: La Lamine Yamal que ja s'ha enfrontat una mica amb la premsa, que ha dit que ell no té pressió, perquè com que la premsa mateix diu que la Lamine Yamal no està en el seu millor moment,
1: exacte,
0: doncs home, tampoc espereu res de mi aquesta nit. Ja veuràs que jo el veig rabiós i pot ser que marqui la Lamine Yamal.
1: Sí,
0: I tant que sí que
1: podria ser. És que Espanya guanyarà el Mundial, jo us ho vaig dir. Serà una Espanya-Argentina, a la final, guanyant Espanya 2-1.
0: La pitonissa Lola Puga ens ho va dir així fa uns dies. Més comentaris, va.
4: Bon dia, rebonics. Jo estic com la Mar, vaig amb Espanya, encara que hi ha cosetes que no t'agraden, però això és futbol, no és política, ni són retrets. Això és futbol. I com dic amb la meva nena petita, que xuti gol i marqui la Lamine Yamal, nuestro bailador. Besitos, felicitats pel programa.
1: Gràcies, bonica.
0: Mira, que mona, veus, ho viu sense rancor, sense rancúnia, sense mala llet.
1: És que una mica això.
0: Jo sí que sento una mica una contradicció de veure que la meva selecció, que seria Catalunya, no pot jugar a aquest Mundial. Llavors penso, home,
1: bona part
0: de la culpa la té l'Estat espanyol i la Real Federació Espanyola de Futbol. Per tant, sento una mica de rebuig cap a la selecció. Però és veritat que em costa molt animar una selecció de la qual em desconec els jugadors i sí que, per exemple, veig Pau Cubarsí sobre la gespa i penso és que és impossible que no pugui amb Espanya. Saps què vull dir?
1: És que és aquest tema que diu aquesta oient, que és una mica deixar la política a banda i simplement veure com un partit de futbol, igual que Eurovisió com un d'això de música, però cadascú respectem aquí totes les opinions.
5: Doncs mira, si la pregunta és en el partit França contra Espanya, amb qui aniré? Jo aniré contra. Vale?
0: Vale.
5: Vinga.
1: Vale.
5: Puta Espanya. Vinga. I puta França.
0: Puta França. Bueno, és allò, no?
1: No salva ni un.
0: Va, un últim missatge. Hola, bon dia.
6: Bon dia, Matina Codina. Doncs mira, això de polititzar el tema de l'esport, com que no. Mira, les fronteres solo existen en el paper, com diria que així jo, o sigui que és igual. Al final, els problemes els que creen són els polítics i la resta és igual. Perquè tu vas per tot arreu i et tracten bé i no n'hi ha cap problema. El problema és la política.
0: Tota la raó, subscriu aquest últim comentari i per tant de moment ho deixarem aquí. Fem una pausa per la publicitat, 10 minuts i les 11, de seguida Toni Clapés i rematem aquesta edició 1094 del Matina Codina.
1: Oi!
7: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
8: RAC 105 Barcelona.
7: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
8: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
7: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
8: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
7: Entrades a la venda a teatreapolo.com.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Per més informació a Hyundai Ponés.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
7: RAC 105.
8: Això és el Matina Codina. I estem tan de moda que tenim indicatius amb autotune. Bon dia. Yeah, yeah, yeah.

0: Aquests són de Las Vegas, eh? Que si jo hagués nascut a Las Vegas no hauria pogut ser mai res a la vida perquè m'hauria enganxat a tots els vicis que hi ha per allà. Tenim els Killers amb la veu de Brandon Flowers i aquesta cançó que és molt... Déu-n'hi-do, molt profunda, eh? Som humans o som titelles?
1: Oh. Ah, és que clar, és que tu què creus? És que clar, és que bueno...
0: Jo crec que som titelles del sistema capitalista, però és el que hi ha i les alternatives tampoc m'acaben de convèncer, així que tirarem endavant. A 3 minuts i mig i les 11 del matí, calli.
2: Es manipulen con la vacuna.
1: Vacuna?
2: La vacuna!
1: Però
0: qui a tu qui t'ha donat pas, Miguel Bosé?
2: Com has dit que no, somos sí. unos títeres?
0: No, i què?
2: Pues eso, del sistema, que es lo que vengo diciendo yo.
3: Bueno, ja
0: està. Ja sí, acabau. Toni, sisplau.
3: Vinga,
0: els instants finals del programa, com sempre, amb els comentaris del Clapé, la seva crítica i la seva nota.
3: Bé, jo no sé si és que no m'explico bé o si realment...
1: Comencem fatal.
3: Passeu olímpicament de tot el que us diuen, però que, bueno, ha tornat a passar.
1: Otra vez.
3: O sigui, ahir...
0: Hi ha tantes coses que anem dient i anem insistint i tornen a passar, i tornen a passar. Perquè som sords.
3: Doncs mira, o sords o tontets, perquè ahir vau suspendre pel fet de dedicar la secció d'esports a la festa aquesta d'esparreguera del Pedrol. Torna avui el Pedrol a fer els esports,
0: sí.
3: I em trobo amb això.
0: Sí, però expliquem-ho, perquè ens hem fet pesats perquè jo era el DJ de la festa major.
3: Bueno, m'és igual.
0: És igual, però
3: que ets mai el que deixaves de ser.
4: No. Escolta, ho va petar l'Ernest, estava ple com un ou al pàrquing de les Hortes. Va. Jo feia molts anys que no veia el pàrquing tan ple, gent que es va quedar fora fins i tot, i l'Ernest que ho va petar, no, és increïble.
0: Va estar molt bé, i a més em va presentar els seus amics,
4: sí.
0: Em va portar al bar del poble, que li podem fer una mica de publicitat.
4: Home, el Rincón del Charro. Sí,
0: el Rincón del Charro.
4: Vam
0: menjar un bon pernilet,
4: un bon
0: formatge... S'havia acabat la festa ahir, que eren les 5 i pico del matí, i va sortir un il·luminat amic de l'Albert Pedrol que va dir que obria casa seva
4: a tothom
0: qui ho volgués. Una casa amb piscina, i em va dir que anés jo a punxar allà.
4: Sí.
0: I l'Albert Pedrol em va intentar convèncer perquè anéssim allà.
1: La dona del Pedrol a dir-te que te'n vagis a dormir.
0: No en tenen mai prou.
4: Però vam estar a punt d'anar-hi,
0: Sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Li diuen el jardín de l'Eden, aquella casa. Home. No és broma,
1: Què haurà passat allà?
4: Ai, sí.
0: Aquestes coses, no ho entenc. No.
1: I menja'm el Pedrol, què t'ha de passar?
2: Ho presentava la Sandra Berneda?
4: Ai, sí.
0: Visca Esparreguera, visca l'Albert Pedrol.
4: Que vagi bé, Ernest. Gràcies per venir. Les...
0: No és just perquè amb el so del rellotge aquest s'ha fet molt pesat.
3: No, al revés. No. He hagut de retallar bastant la turra que estàveu donant de la festeta. Vull dir, era bastant més llarg que el que acabem d'escoltar.
0: Bueno, això també passa al versió a vegades que expliques tu la teva pròpia vida. I s'ha d'aguantar tothom. O en aquest programa, per exemple, el que fot més xapes és l'Alan de la seva vida personal. Anècdotes que
1: fan
0: uns revolts i unes coses.
1: No saps on van, a ningú li interessa. No he sentit mai ningú que digui que interessant això de l'Alan.
2: Perdona, això és mentida.
5: És tan pesat i el Clapés no ho diu mai, això.
0: No, vull dir que si decidim deixar d'explicar coses de les nostres vides personals, deixem de fer-ho i fem només contingut i ja està.
1: Ara, quan torni l'Alan de fer caca, li diem.
0: No, i ens tornem un programa purament informatiu.
3: Bueno, mira, de veritat, si no voleu que vingui, m'ho dieu i escolta, i tant, amics.
2: No vol, Antoni, no vol.
3: No em foteu escoltar el programa a les 6 del matí i venir a fer una valoració si després us ho passeu pel folre.
0: És veritat que la meva pròpia crònica de la Festa Major d'Esparreguera se m'ha fet llarguíssima. Vull dir que sí.
3: Imagina't.
0: Pots arribar a tenir raó amb això. Bé, això ha estat el pitjor del programa. Què ha estat el millor d'avui?
3: El millor del programa, si és que hi ha hagut alguna cosa, ha estat la secció de la Mar Puga.
5: Gràcies!
3: On ens ha explicat la nova aplicació per lligar, que nova... té més de 30 tipus d'orientacions sexuals. I, bueno, on també hi pots posar la teva veu per presentar-te. Has de posar l'alçada.
5: Has estat molt atent.
0: Es diu Hinge.
3: Així que m'ha agradat.
0: Que t'interessa, que vols anar a lligar, Toni.
3: No, m'ha fet gràcia perquè la desconeixia.
0: Quina és la teva orientació sexual?
3: La meva heterosexual.
5: El clàssic.
0: Perfecte.
5: A mi és el que m'agrada. Ja té tota la vida.
2: I missionero.
1: No té res a veure. No té res a veure.
2: No, mismo,
1: no. No té res a veure.
5: Tu eres missionero?
2: Jo de missionero, sempre.
0: Missionero de les carmelites, ets tu. Va, les 11 tocades, quina nota final ens queda, Toni, avui?
3: Per un programa que ahir va suspendre amb un 4 i avui ha comès el mateix error d'ahir.
1: Ai.
3: La nota del Matina Codina d'avui
5: és...
3: Un 4.
1: clara.
5: Home, Toni, però si t'havia agradat la secció.
3: Sou idiotes.
2: Té lògica.
3: Jo també em repeteixo.
0: Costa molt aprovar, eh? Costa molt aprovar.
2: Claro.
0: Mira que hi posem ganes i dediquem hores, ens exprimim el cervell.
5: Marta, què podem fer per aprovar?
2: Començar a fer-ho bé una miqueta.
0: Potser és una manca de talent, ja.
2: Sí,
0: no és un tema de treballar més o menys, sinó que és que no estem preparats per estar aquí.
1: Ja, però l'important és...
0: Mira, encara tinc, encara tinc temps de pujar dalt a presentar la meva dimissió.
1: Ostres!
5: Ostres!
4: Perquè si tu ara... pires?
0: Sí.
4: Què passa aquí?
0: Joder. No ho sé, es busca un altre presentador o s'agafa
2: ja,
0: un...
2: Ja allarguem, no? Agafem vacances i ja...
1: Sí. El problema és que Cazorla té molt mala rima. No, Matina no, Codina està molt bé. Lillo encara menys.
0: Es torni a dir Fricandó Matiner, si igualment tothom es confon.
1: Amb Sergi Ferrer. Fricandó Matiner amb Sergi Ferrer.
0: Sí.
1: I la Marc que se'n vagi a cadena dia a la fer Madruga
5: com puga. Farem Madruga com puga.
0: Jo si me'n vaig d'aquí no penso escoltar cap dels programes que feu vosaltres.
5: Ah,
0: per què no?
5: Això és molt lleig.
0: Perquè em farà mal.
1: Passa res, Ernest. És recíproc, no passa.
5: És com per mirar-te una foto d'un ex.
4: Hauria de dir-se Fricando Matina una altra vegada i sí, que ho presento algun Enric, perquè tothom et diu Enric. Llavors ja tenim per
0: l'Enric Font, vinga, que vinga.
2: S'està entenent això que està dient l'Ala.
0: Exacte, va, marxem. No. Vinga, Alan Lillo, moltes gràcies.
4: A
0: Sergi Ferrer, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Marc Puga, adéu-siau, merci.
5: Adéu, carinyo.
0: Xavi Cazorla, moltíssimes
5: adéu
0: gràcies. I també a la Mònica Usart, a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo i a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques. Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Molta vitamina per tothom, demà a les 6 i tornem i serà dimecres. Bon dia, bona hora, adéu-siau.
5: Adéu.

0: la teva música
1: amb Albert Buscarons a RAC 105.
2: La nova cançó de l'Olivia Rodrigo es diu Drop Dead, és la primera en sonar aquest dimarts. Què tal, 14 de juliol, a les 11:05 aquest matí. Salutacions a l'Albert Buscarons, amb temps i ganes, després del Codina. En plena tercera onada de calor del que portem d'estiu del 2026 i les que ens queden, eh? Així que paciència i ànims a tothom, perquè està guai, no sé jo si està guai. Arriben els Oques, una altra de les bandes que s'acomiada dels escenaris aquest any. Faran amb honors amb 4 estadis olímpics a l'octubre. Bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
1: La teva música.

0: Estem gaudint el diumenge sense drama, aquesta nova cançó dels Catarres, que ja s'està convertint en una de les protagonistes màximes dels seus concerts i recitals que continuen fent al llarg de Catalunya durant tot aquest estiu. 11 i 20.
1: Tots els dies que vindran.
0: Som-hi amb una vent motivadora. Fleur East, aquesta estrella sorgida del Regne Unit, que ens va donar una alegria enorme en forma de cançó que es diu...

de les noves cançons de Madonna és aquesta. Déu-n'hi-do, està tenint una rebuda força interessant al seu nou disc Confessions Part 2. La nova col·lecció de cançons de Madonna dedicada a la pista de ball. Aquesta amb Sabrina Carpenter es diu Bring Your Love i Plens d'Amor. Seguim amb una altra de les nostres artistes top, si no la més, Rosalía, que continua de gira pel món, ara a Amèrica Llatina, amb cançons com Despechar.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
9: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Això només passa.
11: Ja tardes.
12: Hola, Enric Fons, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
13: Vinga,
12: que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
13: Què?
12: Meravellús. Felicitats pel programa.
13: M'encanta com riu.
14: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
13: Terrible. Apocalíptic.
15: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per, la, per el programa.
13: Vinga, per la penya.
15: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
16: Oh! Enric.
13: Què, què?
16: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
13: Quin?
16: Bro.
13: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Aquest xapó,
10: Ja tardes.
17: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
10: A RAC 105.
17: Amb l'Enric Font.
10: La teva música. Oh, oh.

Aquesta és Dua Lipa, que semblaria que ha començat a treballar nova música. Ja n'hem fet alguna fotografia entrant i sortint d'un estudi de gravació important de Londres, així que esperem tenir nou material, almenys abans d'acabar l'any. Anem camí de 3:15 d'aquest matí del dimarts. Ara en Feels Like I'm Falling in Love, Coldplay a RAC 105.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: La teva música.

Si sí, aquest estiu tindràs l'oportunitat de veure Doctor Prats en directe, per prepara't per fer uns lo-lo-lo-lo-los. Perquè aquesta cançó serveix per donar-ho absolutament tot. Energia, la seva última proposta. Abans de les 12 del matí d'aquest dimarts a RAC 105. Temps perfecte per recuperar una de les cançons ja mítiques, icòniques i clàssiques de Katy Perry. Mai ens cansarem del Road.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Propera parada, plaça Lesseps.
11: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900 903 743.
14: Verisure.

0: Aquest és Bebe Rexha. Penseu aquest clàssic de Faithless, que va ser un dels concerts estel·lars del Cruïlla d'aquest any. I sota la nit al Parc del Fòrum es va il·luminar com va sonar aquest insomni, i tant que sí. 12:04.
1: La teva música...
2: amb Albert Buscarons.
0: Doncs aquí estem, llançant-te glaçons a través de l'altaveu. Fem el que podem per seguir superant les temperatures d'aquest 14 de juliol des de la ràdio. Bon dia! Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara recuperant aquesta cançó mítica de Maroon 5, que mentre preparant noves coses ens conformem ara amb...

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Si Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
8: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
7: Desbloqueja el Titan que portes dins.
9: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
10: Carglass canvia, Carglass repara.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Verisure.
0: La teva música.

Risk It All. Aquesta és cançó de Llagrineta, de Bruno Mars, el seu últim disc romàntic, que ara mateix està presentant per terres italianes. He posat unes fotografies a Instagram fotents a uns plats de pasta importants. Jo també ho faria. I aquesta és Olivia Dean, gran revelació de l'any passat, que vindrà amb coses noves aquest 2026. Aquesta és Men I Need.

Everybody get up and dance, aquest és el desig i el missatge de Madonna, així que nosaltres som molt obedients i a ballar a tothom amb Dance Tyria, una altra de les cançons del seu nou Confessions. Busquem dos quarts d'una i arriba Shakira, l'estrella, una altra estrella del Mundial, amb les seves cançons. Ara arriba

0: Rexen 5 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Matina Codina Best Moment.
5: Chupinazo, chupinazo.
6: El diablo. Salen las vaquillas, vamos a ver.
7: ¡Ay, arriba, qué vaquillas! Si tiene unos huevos esto que
6: flipas. También es verdad, vamos a ver esos toros que suben por la cuesta de Santo Domingo. Los corredores empiezan a correr.
8: Aquí está en Tanima los toros de la ganadería Fuente Imbro, de Destacarbus, el improvisado y al hostelero, que pesan 610 kilos cada uno. Y los acompañan al tramposo de 600, al fanfarrón de 585, al escribiente, al botellero y el taranto.
6: Cállate ya, desgraciado, empiezan a caer corredores. Es verdad que los toros están a toda velocidad. Algunos se apartan, claro que sí, efectivamente.
7: Se están dispersando.
9: ¿La pillan algún corredor con la camiseta de Barça?
7: ¡Llégale a la curva de estafeta!
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Bruno Mars.
11: Joe.
0: Olivia Dean.
11: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
12: Mi penya del RAC 105.
13: Soc el Guillem de Bugós.
14: Alfred García.
15: Tinga flaues i stay home.
16: Fumira des del País Valencià.
17: Som els Tiets.
18: Soc el Migui Núñez.
19: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
17: Som els Catarres.
11: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
11: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
11: Rosalía.
1: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
6: Bravo.
3: Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
16: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
11: Leire.
8: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
9: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
15: Bravo. Sí,
9: que...
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
18: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
11: Som a tot arreu.
0: També a YouTube. RAC 105. Veus

I Really Like You. Aquesta és Carly Rae Jepsen. Una de les seves bones apostes. Un artista pop 100%. Que té el seu espai, evidentment, aquí a RAC 105. Seguim avançant ara amb el torn de Sound of Legend, una altra associació de DJs que li dona nova forma a tot un clàssic, el San Francisco.

0: que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la Marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la Vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
2: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Mary Short.

0: Cap a l'esquerra, cap a dalt, cap avall. Això falla de totes maneres, cap a totes direccions. Jamaican, bam, bam.
1: Amb Albert Buscarós.
0: La proposta d'Ugel convertida en una de les més importants aquests dies arreu del món, i tant que sí. Una i dos minuts, així continua sonant l'estiu del 2026 a RAC 105, és matí del dimarts 14 de juliol. Aquí seguim. Tanquem temporada d'aquí 10 dies, fins al 24 de juliol. Seguiràs tenint cada matí al Matina Codina, ja tardes amb Enric Font cada tarda, i la resta del dia grans hits com aquest de Flora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
3: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
4: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
5: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
6: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Propera parada, plaça Lesseps.
9: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
10: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Matina Codina Best Moments.
13: Hombre, Ronald.
14: ¿Qué tal, Luis?
13: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
14: Bueno, bien, afortunadamente bien. ¿Y la tuya cómo está? ¿Qué tal el esposo?
15: ¿Ya?
14: Ya ha caído en la segunda pregunta, ya la hemos perdido.
15: Será largo, eso.
16: Pues son cuatro páginas.
15: Ya, ya.
13: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
16: Sí, tampoc
13: no, és que m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc com un sac, no. Perquè té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
17: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
16: ¿Por qué, Luis?
17: Porque me divorcié.
15: Ay, pobre.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.

Som-hi, Ginestar, tot el que ens queda. Una altra de les seves cançons importants que forma part del repertori dels seus concerts que seguiran oferint al llarg de tot aquest estiu, evidentment, per tot Catalunya. I Aitana, que avui estarà pendent del partit de la selecció espanyola com fa sempre i animant-los. Connexió psíquica.

0: Fan amb Janelle Monae, això és We Are Young.
1: Tonight.
0: Un altre d'aquells himnes que treuen el cap de tant en tant per RAC 105. I ara tornem a l'actualitat, perquè ens espera una de les artistes que més recorregut interessant està tenint aquest any amb les cançons del seu disc, Sant Domingo Forever. Ella és la Maria Jaume. I aquí tens una altra de les cançons que formen part d'aquest àlbum, una cançó pop deliciosa i perfecta que es diu Festa i Drama.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Per trobar bona música.
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Dice Locarti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
19: No, no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots cinc.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
27: RAC 105.
28: Sempre apostant per la música en català.
29: Aviam aquest botó.
30: No, no, no, espera. Que sigui el que hagi de ser.
31: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
32: Ostres! De cop som als 2000.
28: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
32: Això és brutal.
28: Màxima potència.
32: Els 80.
28: I com has dit que es diu aquesta màquina?
32: El ritme de la nit, de RAC 105.
28: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
32: El ritme de la nit.
28: Només a RAC 105.
32: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
31: Ja som 100.000.
28: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
32: Instagram.
28: TikTok.
32: Facebook.
28: X.
32: YouTube.
28: I la nostra web.
32: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
28: I tu? Què esperes?
32: Som a tot arreu.
28: 100.000. I pujant.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

Coses de la vida. Fa uns moments ha sonat la cançó de Rosé i ara la de Jenny. Totes elles acompanyades d'una banda Bruno Mars, aquesta Tame Impala, dues de les components de Blackpink, desenvolupant projectes en solitaris interessants. Aquesta era el Dràcula. Seguim avançant ara amb una d'aquelles cançons que ha fet història. Forma part de la memòria col·lectiva de molts. Aquest himne, majúscules d'Ariana Grande, que es diu All This Time.

I amb l'espresso de Sabrina Carpenter, bona hora per un cafè, no sé si has dinat ja. S'acaba aquest tram del matí del dimarts 14 de juliol, només 8 minuts i l'hora en punt. I abans de les dues, jo et deixo amb la guanyadora d'Eurovisió, Lorin, figura diva eurovisiva, amb cançons com Eufòria o aquest tatu, i també la nova dels Amics de les Arts. Que ens porta directament, a mi em sona com a teatre musical, no sé què en penses tu, a veure si ens dones feedback d'aquesta que es diu Segurament t'estimo. Acaba de passar, bon dimarts. No.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia. L'espai de la Vanguardia en el qual...

0: Pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
1: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
2: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11.
1: I se't transmet el fred a la mà?
2: Suposo.
1: Oh.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: d'aquest tu-tu-tu-tu-tu-ru, que hi ha una possible col·laboració amb Paula Cubs, que ho vaig veure ahir a TikTok i no sabem encara quan sortirà.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 2:03 de la tarda d'aquest dimarts 2 de juliol del 2026. Com esteu? Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, acompanyant-te amb molt bona música de 2 a 5. Ara recuperem una de Katy Perry.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Propera parada, Plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: La teva música.
8: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquesta és la cançó dels estius, la proposta per ser la cançó de l'estiu 2026 dels Catarres. I es diu així. Diumenge sense drama. Aquí al davant,
1: tots els dies que vindran.
0: I seguim amb Lola Young, que fa molt poquet va tornar als escenaris després d'estar bastant temps paradeta i té cançons com aquesta, Messi. Messi.

Sara Larsson, que estava una miqueta desapareguda, però ha tornat a ser en boca de tots amb cançons com aquesta anomenada Midnight Sun. Que clarament la posem aquí a RAC 105. Prop ja de 2:45 de la tarda, com esteu portant la tercera onada de calor? Perquè per mi no hauria de ser una onada, simplement que fa molta calor i ja està, però bé, això és el que diuen els meteoròlegs i els hem de creure. Continuem amb una de Chiran que va sortir al 2021, això es diu Bad Habits.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia, movement that inspires.
3: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.

senyorita de Shawn Mendes i Camila Cabello, que de fet abans de ser parella van fer aquesta cançó, així que ja estaven manifestant el que seria la seva relació. I aquí no parem el ritme, prop de les 2:40 de la tarda d'aquest dimarts 14 de juliol, seguim amb Artemas, que el 18 de novembre el trobarem a la Sala Polo. Amb temes com aquest, I Like the Way You Kiss Me.

0: Ai, aquestes persones que fan que s'aturi el temps quan estàs amb elles és increïble. I realment, tant de bo s'aturés el temps i poguéssim passar moltes més hores amb aquestes persones.
1: La teva música.
0: Ja arribem a les 3 de la tarda d'aquest dimarts 14 de juliol del 2026 i ara tenim a Anna Mena i Belinda que ens porten les 12.

0: Hey, it's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: aquesta balada romàntica de Bruno Mars anomenada Risky Roll, que està dedicada a totes les persones a les que arriscaries tot.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, acompanyant-te dues horetes més amb molt bona música, com la que ve ara d'Eva Max.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Hombre, Ronald.
8: ¿Qué tal, Luis?
7: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
8: Bueno, bien. Afortunadamente, bien. ¿Y la tuya cómo está? ¿Qué tal el esposo?
9: ¿Ya?
8: Ya ha caído en el segundo pregunta y ya la hemos perdido.
9: Será largo, eso.
10: Pues son cuatro páginas.
9: Ya, ya.
7: Va, Lluís, sisplau, t'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
10: Sí, tampoc
7: no, que m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc com un sac, no? Perquè... té un problema amb els gèneres, va, sí. Centrem-nos, sisplau.
11: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
10: ¿Por qué, Luis?
11: Porque me divorcié.
9: Ay, pobre.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
12: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: RAC 105.
1: I ara que arriba l'hora de la migdiada i que molts estem ja una miqueta baixos d'energia, ens activarem amb la propera cançó, que és de Doctor Prats i es diu Energia.

aquesta cançó anomenada Mi religión, que és una oda a l'amor incondicional, que és el que tenim nosaltres per Nil Moliner, perquè el primer cop que es va escoltar va ser aquí, a RAC 105, així que una salutació per ell. I ara aquí no baixem el ritme amb aquesta proposta d'esca del terrassenc Miqui Núñez, que s'anomena Un altre cop.

0: REC 105 Barcelona.
1: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més REC 105.
8: No podràs canviar d'emissora.
5: Som la teva música.

quan aquest papi posa la list, que és la seva proposta per ser la cançó de l'estiu del 2026. De seguida tindrem a Camila Cabello, però abans... Calvin Harris, que ens porta Summer.

0: Lady Gaga, que ens portava aquesta de Dead Dance, que forma part de la banda sonora de la sèrie de Miércoles.
1: RAC-MC.
0: Jo crec que la majoria de vosaltres, si penseu en Justin Bieber, us ve aquesta cançó d'aquí, que és del 2010. Així que, va, la posem a RAC-MC.

Baby Don't Hurt Me, aquesta cançó del 2023, que fa que arribem ja quasi a les 4 de la tarda aquí a RAC 105. I aquí no parem el ritme amb aquesta de Purple Disco Machine de finals del 2019. Es diu Hypnotized.

jo crec que... És que tinc aquí en riment tonteries. Jo crec que si hauríem de resumir aquesta cançó seria Ojo de Loca, no s'equivoca. I quasi ja a les 5 de la tarda, això que significa que jo m'acomiado ja, gràcies un cop més per escoltar-nos. Ens escoltem demà també de 2 a 5, que acabo de passar. Molt bon dimarts, és que tinc aquí l'Enric fent tonteries. Ai, ai, Déu meu. Ens escoltem demà, va. Abans de deixar-vos amb l'Enric Font, us deixo amb aquesta de Disturb. Adéu.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterwork de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Quin dia més maco que fa.
3: Sisplau, prou.
4: Prou!
5: Prou!
3: Aquí, quan jo dic prou, és prou.

0: suerte, Dolci. Bona sort, vinga. És la bona proposta de l'Aitana, de fet una de les més recents que ens porta aquí a RAC 105, Connexió psíquica, que és el que fa amb totes les seves cançons, perquè connecta amb nosaltres i bueno, i ja està bé. S'enquista, el nostre cervell i l'anem cantant tot el dia. Sí, és així, és així. Va, uns 3 minuts que passen de les 5, aquí estem al Jatardes.
1: Hola!
0: Després de la Nayara Fernández, doncs ja saps, 4 horetes de bon rotllo, bona música i energia a tope. Val tanto perquè en una estoneta obrirem tema del dia. Avui molt, molt xulo. Sí, i et farem treballar una miqueta. Només una mica. Jo crec que, mira, el premi s'ho val. A més, també, què més tenim? Home, cançó efemèride, coses que van passar un dia com avui, 14 de juliol. Bueno, molt xules. A més, Rose Musical, batalla de cançons avui, també. Cançons que enlluernen, eh? Ja, sí, només... Ahí lo dejo. I a més, versió del dia, els teus comentaris que pots enviar ja mateix al WhatsApp, de tot, de tot.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Un programa farcidet, com aquests, que ens flipen sempre.
1: Yeah.
0: Sí, oh, yeah. Però sí, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparats per aquí amb Mon DJ, la Su i el Sopa de Cabra, amb aquesta que ens posa la pell de gallina. Camins, somnis i promeses.

0: fer sol.
1: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
2: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
3: Ja Tardes.
1: Amb Enric Font.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.
4: 608-7171-41.
5: Hola.
6: Digues.
7: A qui em busca?
6: Ah, no ho sé.
5: Ara m'he perdut.

0: així em motiva, què vols? La proposta de Bibi Rexha amb els Faithless, amb aquest New Religion.
1: Ai, sí.
0: Som...
2: Sinvergüenza.
0: Exacte. És que no tenim pas solució. No, és així. Barra, uns 14 minutets de les 5. Ja saps que això és el Ja Tardes, no?

0: Vinga, va, que encetem el tema del dia d'aquest dimarts. Ai, quin dimarts que... Avui al tanto perquè us tocarà demostrar que també sou poetes. Sí, sí, sí. Bé, no sé si sabeu que el 12 d'agost... queden uns dies, eh? Però el cel ens regalarà un espectacle ben especial, un eclipsi solar. Sí.
1: Històries curtes, rialles i el bon rotllo.
0: Doncs al tanto perquè avui activem el compte enrere amb la gent de Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre. I és que han creat unes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura i que podeu aconseguir de franc amb la compra d'arròs bomba Nomen, cultivat al Delta. Un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi, mira! Tot són coincidències, no? O no, clar. Va, i per començar a preparar-vos, avui al tanto perquè regalem un pack que inclou dues ulleres homologades de Nomen. Això per una banda. Clar, és que hi ha moltes coses, eh? Les dues ulleres homologades de Nomen per veure l'eclipsi i, a més, un lot de productes Nomen amb varietats de, com el seu arròs rodó, el llarg, el basmati, la seva gamma qualitat un minut, d'arròs integral, basmati, rodó o quinoa. Vull dir, un megalot, un megapack d'arròs Nomen. A més de les ulleres per veure l'eclipsi. I avui, atenció, per aconseguir aquest megapack i aquest megalot, avui no us demanem una opinió, us demanem imaginació. Sí. Volem que ens envieu una rima, un rodolí, que incloguin alguna d'aquestes paraules. Sol. Eclipsi. Arròs. O Nomen. I com més original, millor. No, diràs, ui, això es complica. No. Podem fer coses ràpides, senzilles, del pal, no sé. Aviam, com ho faríem, això? Quan surt el sol ben rodó, jo vull menjar arròs Nomen al balcó, eh? Sí. Per exemple. No sé. Què més? Amb aquest sol que ens crema el front, un arròs Nomen sempre entra si el regala al font. Ai, mare. Horrible. Bé, ja m'enteneu, no? Vull dir, rimes, doncs... amb la paraula sol, o eclipsi, o arròs, o Nomen. Així de clar i senzill, eh? Per no quedar-me sol, prenc el sol. No sé. Això és patilla, eh? Oh, l'eclipsi amaga un sol... És que no. Se'm passen tantes tonteries pel cap. Va, explica'm a la teva rima, el teu rodolí, ja saps, a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I recorda que pots aconseguir aquest pack d'arròs Nomen. Bé, aquest pack, aquest megalot, perquè hi ha de tot. Ja tens arròs per tot l'any, eh? I a més, aquestes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura amb Nomen. Doncs va, a part d'avui per demanar la vostra cançó preferida, doncs uns rodolins, unes rimes, uns versets, així xulos i divertits, clar. Recorda, la paraula sol, o eclipsi, o arròs, o Nomen, vull dir... Pots per triar i remenar, com deia aquell. Va, en una estoneta repassarem aquests comentaris, ja saps.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Ara arriba Taylor Swift amb això, Shake It Off.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: La teva música.
8: Ja tardes.
9: Amb la... Sigui tardor, estiu o primavera, l'Enric Font cada tarda t'espera.

0: és una d'aquelles cançons de bon rotllo que, a més, ens activen la tarda. Una de les més recents dels Catarres, diumenge sense drama, evidentment, home. En 4 minuts arribarem a 2:15, això és el Getardes, per si no ho sap, jo t'ho explico.
1: Hola, guapíssim.
0: Oi, hola, senyora. Va, avui estem regalant un megapack, un megalot de productes Nomen, arròs del bo, aquell el del Delta. I a més, amb unes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura, l'eclipsi del 12 d'agost. Nosaltres, mira, ens avancem, ja ens anem preparant, fem la compta enrere. I busquem, doncs, aquestes, digue-li, rimes, rodolins, amb les paraules, doncs, això, sol, eclipsi, arròs, nomen, bé, no sé. Imaginació avui al poder, així que endavant.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: No, perquè anem a fer una tongada d'aquelles importants. Mira, hola.
3: Bona tarda, soc l'Edu.
0: Hola,
3: doncs mira,
0: Edu.
3: Aquí ve la meva. Vinga. Un arròs ens hem gelat,
0: sí?
3: Quan l'eclipsi ens ha tapat.
0: Molt bé. M'agrada, m'agrada. El nivell, ja veuràs tu. Jo crec que l'hem posat molt amunt i anirà caient, caient, com deia aquell. Mira, hola.
4: Hola, sóc en Marc.
0: Ei.
4: Si de l'estiu vols gaudir,
0: sí?
4: Un plat d'arròs Nomen has de servir.
0: Molt bé. Veus, veus? Espera, que n'hi ha més, Mira, hola.
4: L'eclipsi està a punt de venir i Nomen te'l fa gaudir.
0: Toma. Tot a gaudir, No... No, no el de la Sagrada Família. Mira, més.
5: Hola, xatos, esperem nota de 10 a moda d'anunci.
0: Vinga, som-hi.
5: Si de l'eclipsi de sol vols gaudir, arròs Nomen has de saborir.
0: Veus?
5: Apa, felicitats pel programa. Ah, i a veure si guanyo les meves ulleres.
0: Aviam. Que no només són les ulleres, és un megalot de productes Nomen. Vull dir... Aviam, més, hola.
6: Per gaudir d'un sol radiant o eclipsat...
0: Sí.
6: Un arròs Nomen ben maridat.
0: Oh, bona! M'ha agradat, mira. Anem per l'última, va, hola.
7: Ei, bona tarda. Hola. Aquí David i Francina, voltant amb autocaravana per terres poloneses. Aquí va la nostra frase.
0: Aviam.
7: Sense les ulleres que regala Nomen, no me'n fiaria pas de veure l'eclipsi. Au, bona tarda.
0: No sé. Adoptamos Marco, com deia aquell. Va, tu també participa, recorda. Avui rodolir rimes així divertides d'Arròs Nomen i amb l'eclipsi. Tot junt. Va, ja saps, 608-71-741. En una estoneta més, també em podeu demanar el vostre tema preferit, evidentment. Va, que continuem, això sí, amb la proposta que ens portava David Guetta, en aquest cas al costat d'Asher, una referència que ja té uns quants anyets, però ens... bé, la gaudim com el primer dia. Without You.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: És el so de Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink. Que Dràcula.
1: Sí, és que m'agrada. Ja, m'agraden totes.
0: Va, re, amb... qüestió d'uns 20 minuts, arribarem a les 6. Això és el Jatarda.
2: Hello. Sí,
0: hola, hola. Val, tanto perquè és moment d'encetar la batalla de cançons d'avui. Va, fot-li.
3: El roast musical del Jatardes.
1: Round 1, fight!
0: Avui per aquesta batalla preparem les ulleres de l'eclipsi. Sí, sí, sí. Clar, és que aprofitant que avui ens avancem al 12 d'agost, que és el dia que es viurà aquest gran eclipsi, un fenomen que promet deixar-nos mirant cap al cel, doncs nosaltres hem pensat que avui podria ser protagonista el sol. Sí. I també ho ha de ser a la música, perquè hi ha cançons que només amb el títol ja fan oloreta d'estiu, de llum, de dies interminables, ben enlluernats. I avui, doncs, enfrontem tres cançons amb el sol com a protagonista. I tu, com sempre, tries a través del WhatsApp quina és la millor. I que va, prepara't, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1.

0: La proposta d'Álvaro Soler, recuperant un himne optimista, que ens recorda que visquem on visquem, tots compartim el mateix sol, clar, bajo el mismo sol. És l'opció número 1 que pots votar, ja saps, com sempre, a través del nostre WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2. La banda sonora perfecta per baixar les finestres del cotxe, cantar ben fort i gaudir de l'estiu amb Miki Llur i aquest Sunroof. És l'opció número 2. Si t'agrada, ja saps. Va, anem amb l'última. La número 3, amb uns de casa. Mira. Home! Avui al matí feia solet. Sí. Una dosi de bon rotllo, vacances i estiu a la catalana. D'aquelles cançons que només sentir-les... ja et venen ganes d'anar cap a la platja, home. Sí. El so dels tiets amb aquest èpic solete. Ja saps que ara és el teu moment, no?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Per tu, quina d'aquestes cançons brilla més? Recorda, opció número 1 amb Álvaro Soler, Bajo el mismo sol. Opció número 2 amb Miki Llur i el seu Sunroof. O l'última, la número 3, amb els tiets i el èpic solete. Va, avui brillarem com el sol i com aquestes cançons. Ja saps, vota la teva preferida. Cap al final del programa resoldrem aquesta batalla de cançons amb el veredicte i sabrem quina guanya. Així que va, vota, vota! Com anem avui?
2: Ai, madre!
0: Va, que arriba per aquí Meghan Trainor. Anem a recuperar el seu Made You Look.

0: Rec 105 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
8: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més RAC 105.
10: RAC 105.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Si Espanya marca el dia 14, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
11: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
13: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
14: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
13: Desbloqueja el Titan que portes dins.
15: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
16: Carglass canvia, Carglass repara.
17: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
18: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
19: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
18: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
19: Truca al 900-903-743.
20: Verisure.
21: Ja tardes amb l'Enric Font.
22: Enric Font.
21: El teu after work a RAC 105.
23: Si no vols fer la migdiada, no, escolta l'Enric cada tarda.
22: Ah, vale.
23: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sona.

0: Una d'aquestes de bon rotllo per aquest estiu. Són la banda Neon, els Búhos i amb Mon DJ, que han unit forces per portar el ventilador. Sí. Que el necessitem, eh? Oh, i tant, aquests dies. Bueno, bueno. Oh, és el nostre amic, eh? Sí. El ventilador, el teu amic. Sí, seria un eslògan bo. 608-7-7-4-1. Va, que tenim avui molts missatges, moltes ganes també d'aconseguir aquest mega pack, aquest mega lot de productes Nomen. A més, amb aquestes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi del dia 12 d'agost de manera ben segura, eh, això? Està molt guai. Doncs, simplement, avui, ja saps, busquem aquests rodolins, aquestes rimes, aquests hi-hi's, ha-has, també, una mica. Perquè hi ha de tot, eh? Hi ha absolutament de tot. Va, participa.
1: Envia el teu missatge al 608-7-1-7-1-4-1.
0: Al tanto.
2: Oli, Enric. Oli. Bona tardi.
0: Oh, bona tardi.
2: Va, va, rodolí.
0: Aviam.
2: No me'n diguis.
0: Ai, mare.
2: Que una paella no disfrutaràs. Sigue de dia, sigue de nit.
0: Sí.
2: Amb l'eclipsi triomfaràs. Home, si utilitzes l'arròs Nomen, per assaborir i per agraciar els teus plats.
0: Val. Em sembla bé. Gràcies. Gràcies. Va més a Rodolín 608-7-7-4. Hola.
3: Hola, bon dia. Hola, què tal? Soc en Miquel de Girona.
0: Hola, hola, hola. Hola.
3: Mentre els pallos mengem arròs a la cubana mirant l'eclipsi, em sé d'uns que menjaran paella i són els gipsy.
0: No. No l'he entès, però... Està bé, val. 608-7-7-4-1. En teníem més. Ja, ara l'he perdut. Ah, mira, aquí, hola.
4: Hola.
0: Ai, hola.
4: Bona tarda.
0: Hola.
4: Doncs el meu rodolí.
0: Sí, vinga.
4: D'avui, que heu demanat,
0: sí?
4: És així.
0: Vinga.
4: Amb sol, arròs, sí? Nomen i bon humor, que vingui l'Enric Font. Vinga, bona tarda. Soc la Núria de Barcelona.
0: Gràcies,
4: adéu-siau.
0: Ara, no he vist la rima, però per enlloc, eh? Per enlloc. Està bé, l'intent és el que compta, també. Va, participa, vinga, 608-7-7-4-1. Recorda que aquesta rima ha d'incloure almenys una d'aquestes quatre paraules. Sol, eclipsi, arròs o nomen. Jo crec que és fàcil. Molt bé. Va, en una estoneta repassarem més. Avui patirem, però ens ho passarem bé. Va, que arriba amb Douchi. Anem a recuperar el seu Anxiety.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Jo cada dia escolto el Ja Tardes a l'Enric Font.
2: Toma!
1: Que ens fas gaudir i ens fas passar una bona estona.
2: Ai, ai, ai, per favor.
1: Ets un locutor, xachi de RAC 105, que ens fa...

0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
2: Ai, que calor, ai, que calor.
3: No puedo. Agua, agua.
4: Mare de Déu.

0: your husband is coming.
1: M'agrada, m'agrada. La proposta de Ray, la britànica que ens porta aquesta, eh? Where is my husband? Encara va buscant el seu home. Busca'l, busca'l. Així hem començat una altra horeta amb tu.

0: Quan passen ja pràcticament 3 minuts a la 6, aquí al Ja Tarda. M'acabo de deixar la cama ara mateix. M'ha fet un crec tan fort. Oh. El que no em passi a mi aquí en directe sempre. Oh, oi, oi. Vinga, va, que és moment de repassar la cançó efemèride. Coses que precisament van passar un 14 de juliol com el d'avui. I no sé si sabeu que avui se celebra el Dia Mundial del Ximpanzé.
1: Ximpanzini, bananini. Ximpanzini, bananini.
0: Què és això?
1: Bananucci, monkey, monkey, monkey, uchi.
0: Ximpanzini, bananini.
1: Monkey, monkey, monkey, monkey, uchi. Ximpanzini, bananini.
0: Un dia dedicat a un dels nostres parents més propers del regne animal, els ximpanzés, que destaquen per la seva intel·ligència, la seva capacitat d'utilitzar eines, comunicar-se i crear forts vincles socials dins del grup, com nosaltres. És que aquesta jornada també serveix per conscienciar sobre la necessitat de protegir-los, ja que moltes poblacions es veuen amenaçades per la destrucció del seu hàbitat, la caça furtiva, el tràfic il·legal.
1: Ximpanzini, bananini. Ximpanzini.
0: Doncs avui toca admirar-los i
1: monkey, monkey, monkey, uchi.
0: Ajudar a conservar-los, perquè protegir els ximpanzés, sí, és també protegir part essencial de la biodiversitat del nostre planeta. Ximpanzini i bananini. És que m'encanta. Va, el que també se celebra avui semblem un zoològic, jo ja t'ho dic. Avui també se celebra el Dia Mundial de l'Orca.
2: Orca, orca, balla, orca, orca, balla.
0: Oita. Un dia dedicat a un dels animals marins més fascinants del planeta, les orques, conegudes com les reines dels oceans. Destaquen per la seva intel·ligència, la capacitat de comunicar-se i els forts vincles familiars que mantenen dins del grup. Mira, i una mica com els ximpanzés, una miqueta. Doncs aquesta jornada també hem de conscienciar de protegir els oceans, perquè també és perill d'extinció, així que toca mirar i mirar cap al mar, perquè protegir les orques també és cuidar de la salut dels nostres oceans. Mira, parlant d'oceans, també se celebra el Dia dels Taurons. Sí, el tiburón.
3: El tiburón. El tiburón.
0: Un dia per trencar mites sobre un dels animals més incompresos del planeta, Tot i la seva fama al cinema. Ai, Spielberg. Ai. Doncs els taurons són peces fonamentals per mantenir l'equilibri dels ecosistemes marins, i en general no representen un perill per les persones. En general, en algun punt que pot ser. Però bé, avui toca, doncs, això, admirar-los i mirar-los amb uns altres ulls. Perquè els veritables protagonistes de la pel·lícula són els oceans i els taurons, que són imprescindibles. Clar que sí. Va, i per últim, avui és el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Enfermeria. Un dia per reconèixer la feina imprescindible dels auxiliars d'enfermeria, professionals que amb dedicació, empatia i vocació cuiden de les persones als hospitals, als centres de salut i a les residències. Oh, no! Són un suport fonamental per tant per pacients com per la resta de l'equip sanitari, oferint atenció, confort i un tracte humà que sovint marca la diferència als moments més delicats. Així que avui toca donar-los les gràcies, perquè cuidar també és una manera de curar, i els auxiliars d'infermeria són un exemple cada dia. I avui volem retre homenatge a un dels grans artistes de casa nostra que precisament avui hagués fet anys. Estem parlant del gran Toni Cruz de la Trinca.
4: Ah, sí. Vinga, vinga, vinga, arriba la trinca, trinca, trinca, per sol.
0: L'home que va demostrar que es podia fer música, humor i sàtira, tot alhora, i sense perdre mai el somriure. Com a membre de la Trinca, Trinca, Trinca, Trinca, doncs va convertir l'enginy en una forma d'art. Entre lletres carregades d'ironia, melodies enganxoses i molt sentit de l'humor, doncs va fer que riure i cantar anessin sempre de la mà.
4: Prim, prim, prim, i mort de gana.
0: Un rodolí,
4: Mort de gana,
0: Doncs enginy, humor català i talent per fer somriure a tota una generació. Un mestre, tot un mestre. A part de l'imperi que va crear després amb Operació Triunfo i tot plegat. Si és evident que l'home ve de la patata... Va, anem a repassar aniversaris. Perquè, mira, per exemple, avui fa 51 anys, tabú dels The Black Eyed Peas. Sí, senyor. L'home que aporta ritme, energia i molt d'estil. El grup Tabú és un dels artistes que quan puja a l'escenari sembla que tingui les piles infinites, eh? Vull dir, rapeja, balla i anima el públic i comparteix qualsevol concert en una festa on és impossible quedar-se quiet. Escolta, vinga, va. Guaita'l. Doncs 51 anys de flow, molt bon rotllo i ritmes que fan venir ganes de ballar des del primer compàs. I ja t'avanço que avui la protagonista de la versió del dia serà aquest I Got a Feeling. Mira que tenien cançons, eh? Oi, que grans. Va, avui també, mira, en fa 40, Dan Smith, dels Bastille. L'home que és capaç de convertir qualsevol història en una pel·lícula o una emoció. O en un himne per cantar a ple pulmó. Com a veu dels Bastille, Tom Smith, doncs, barreja pop, rock, electrònica... Tot amb una facilitat sorprenent, eh? Mira. Creativitat desbordant, tu. Eh? I lletres d'aquelles intel·ligents i una energia molt especial. Doncs 40 anys de talent, melodies èpiques i cançons que fan vibrar tant el cap com el cor. Ara sí, per últim, avui em fa 39, Dan Reynolds dels Imagine Dragons. L'home que canta com si cada concert fos una final. Eh? I el públic, evidentment, el seu equip. La veu dels Imagine Dragons i que combina energia desbordant amb una intensitat que fa que qualsevol cançó sembli tot un himne. Bé, i és que ho són, eh, d'himnes, evidentment. Doncs 39 anys de potència i emoció i aquests himnes que ens flipen. Va, per això el dia d'avui, la versió... Bé, no, la versió no. La cançó efemèride d'avui és aquesta dels Imagine Dragons, evidentment, que recuperem. Anem a fer sonar aquest Believer. Va, pujar volum, foli fort. Toma!

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant.
4: Recinca nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: la nova història que ens porta Another Talk to You. Una bona aposta per aquest estiu. Així com refrescant, també, eh? D'aquestes que ens agrada. Tu, escolta.
1: Ai,
0: Déu meu. Ai, Déu meu, sí. Ai, ai, ai. Està xula, està xula. Vinga, re, uns 19 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes. Oi, hola, vinga. Va faltar menys d'un mes per l'eclipsi solar del 12 d'agost i avui activem el compte enrere amb Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre. I és que han creat unes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura i que ja podeu aconseguir de franc amb la compra de l'arròs bomba de Nomen, cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi. Mira, són coses... coses curioses, tu. I, a més, per començar a preparar-vos, avui al tanto perquè regalem un pack que inclou dues ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi. I, a més, un lot de productes Nomen amb varietats com el seu arròs a rodó, al llarg, el basmati, la seva gamma qualitat un minut, d'arròs integral, basmati, rodó o quinoa. Tindràs, ja et dic, arròs per tot l'any. Perquè no ho vegis, tu. Un megapack, un megalot de productes Nomen amb les ulleres, evidentment, per veure l'eclipsi. I simplement m'heu d'explicar a través del WhatsApp, m'heu de dir un rodolí, unes rimes amb les paraules, no sé, el sol, eclipsi, arròs, Nomen, bé, no sé... que és fàcil. Vinga, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. I ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per veure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i Nomen. Vinga, va. 608-71-71-41. Aviam aquests rodolins.
3: Que n'hi ha alguns que tela, tela, eh? Sí.
0: Mira, hola.
4: És el meu rodolí.
0: Vinga.
4: Si l'arròs Nomen et fa veure les estrelles,
0: sí,
4: et prepara't a fer servir les seves ulleres.
0: Jo no sé on estava la rima aquí, però... Però ja m'agrada que participis, clar que sí. Sí, cola, cola. Aviam, mira més.
5: Bona tarda, Enric. Fa dies que et vull posar un rodolí i, mira, avui ho farem. No fa falta que em posis antena perquè no m'entero de què va el tema avui. Aquí va.
0: Comença fort. Aviam.
5: Font de bona música, Enric de bon rotllo.
0: Sí.
5: Si vols passar-ho bé, Ja Tardes és el rotllo. Sí, és veritat que ritmo rotllo amb rotllo, però és paro que no, i ara mismo. A la guapo. Sí, fa dies que tinc pensat.
0: Ai, mare. Ai, mare. I fa dies que ho tenia pensat, eh? Poca broma. Sí. Aquest és el nivell. Jo crec que és fàcil, avui. Mira més, hola.
6: Bona tarda, Enric. Soc el Xavi de Vilafranca.
0: Hola,
6: anem
0: Xavi.
6: De camí al cine a veure els Minions i els Monsters.
0: Molt
6: en
0: bé.
6: Català, òbviament.
0: Ah, òbviament.
6: I pues, un rodolí que podria servir d'anunci, més o menys, vindria a dir com.
0: Vinga, aviam,
6: ei, vols un platet d'arròs Nomen?
0: Ei.
6: Oh, i tant. Sempre és un bon moment. Bueno, una mica forçat, però vinga. Que vagi bé. Gràcies.
0: Però on està el rodolí? Aquestes són historietes, no? Però que ja m'agraden, eh? Ja m'agraden. Aviam, va més, hola.
7: Bona tarda, Enric Font. Aquí va el meu rodolí.
0: Vinga, som-hi.
7: Per veure l'eclipsi de sol, menjo arròs Nomen tot sol. Un besito.
0: Ai, sí. Sol amb sol. Bé, bé. En fi... 608-71-71-41. Anem...
8: Anem
0: empitjorant, eh? No pot ser. Va, una estoneta més. Ara, per això, una mica de bon rotllo amb les freqüències, recuperant el seu reality. Vinga, va! Ole!
2: Ja Tardes.

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
3: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
4: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
5: Citroën.
4: Consulta Citroën.es.
6: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Medishot.
9: La teva música. Let's go! RAC 105.
10: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: A l'hora de brenyar.
13: Tinc gana!
12: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
14: Toma ja.
15: Bon profit.
16: Marrano. Just

0: Ai, que bonico! El seu de Bruno Mars, una altra de les que demaneu sovint, eh? Risky Toes. És que ens agrada, és que som uns romàntics, eh? Sí o no? Ai. Vinga, re, pràcticament un dos quarts, encara no. Però quasi, quasi. Dos quarts de set. Moment d'esbrinar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Va, ja saps que en aquest roast musical avui el protagonista és el sol. Perquè d'aquí unes setmanes, el 12 d'agost concretament, el cel ens regalarà un eclipsi solar que farà que durant uns instants el sol deixi de brillar, com sempre. Per això, mira, abans de que s'amagui, li volem dedicar el nostre roast musical, la nostra batalla. Perquè l'estiu també té la seva banda sonora i, curiosament, moltes de les cançons més optimistes, parlen del sol. I avui enfrontem tres autèntics himnes assolellats. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, que anem amb l'opció número 1.

mateix cel. Álvaro Soler, Bajo el mismo sol, home. És l'opció número 1, que si t'agrada, és la que pots votar, o potser prefereixes l'opció número 2. És la definició perfecta d'un trajecte d'estiu, eh? Sostre obert, música ben alta, zero preocupacions i sol també escalfant-te la closca. És en Nicky Jur amb aquest sunroof. Una altra de les que pots votar, evidentment, és la teva preferida. Va, anem amb l'última opció, número 3, amb gent de casa, evidentment. És bon rotllo, és estiu, amics i aquell solete

0: coses que pots apuntar a la teva preferida, no?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Ara. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga. Quina d'aquestes tres cançons és la que més llum desprèn? Recorda, opció número 1 amb Álvaro Soler, Bajo el mismo sol. Opció número 2 amb Nicky Yuri al seu Sunroof. O opció número 3 amb els Tiets i el Epic Solete. Però recorda que cap al final del programa resoldrem aquest arròs musical amb el veredicte i sabrem quina és la cançó guanyadora. Anem avançant. Moment de Triquell amb el seu jugular.
2: Soc un podrit en un lloc avorrit. Maquino aturdit rere d'un menir. Poc en què clar realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociat.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
12: Quina llàstima.
13: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: A RAC 105.

0: d'aquelles cançons que els petits de casa se la saben de memòria. Gran treball de les Hendrix amb aquest Golden, oh yeah.
1: Ai, mal.
0: Ai, mare. Va, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Tenim missatges, tenim comentaris i també tenim rodolins, que és el que busquem avui perquè puguis endur aquest megalot de productes Nomen i, a més, amb aquestes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi d'una manera ben segura. Ja ens preparem, eh? Mira que és el 12 d'agost, però nosaltres, mira, ens avancem, escolta, a l'eclipsi de sol.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, que tenim un munt de rodolins, un munt de rimes, Bé, rimes, parlem-ne, perquè hi ha alguns que no arriben ni amb cola, eh? No enganxen res, tu. Hola, mira, hola.
3: Hola, Enric Font, sóc la Míriam de Barcelona.
0: Hello.
3: Atenció, que aquí va el rodolí.
0: Vinga, som-hi.
3: L'arròs tant em va agradar que... No men recordo de l'eclipsi solar. Vinga, bona tarda.
0: Oh. Aviam. És que te la teniu. Mira, va, una altra.
4: No men surto i no és pas culpa de l'arròs, sinó que el peix no m'ha quedat gens malós. Es necessitaria un miracle com l'eclipsi del 12 d'agost, que serà tot un espectacle.
0: Oh!

0: altra.
1: Hola, Enric.
2: Hola.
1: Bona tarda. Hello. Aquí va el Super Rodolí. Gaudir de la música, sí, del Ja Tardes. I l'Enric Font, amb un plat d'arròs nomen, és millor que estar de pont. Amb l'exquisit arròs i el musicón, ja no veuràs l'eclipse sol com un mussol. Una abraçada.
0: Què, aceptamos barco, no? Va, més, és que és...
3: Capgros, dona'm un moment, que preparo l'arròs nomen. No m'entero. Diu que serà un gran moment. Si més no, això espero.
0: Home! Oh, oh! Quin tros de veu, no? Quina vaguarra, sembla de... de doblatge, eh? Oh, que guai!
4: No m'entero, no.
0: Aviam, va, l'últim.
5: Hola, Enric Font, sóc la Jana de Barcelona, tinc 13 anys i aquest és el meu rodolí.
0: Vinga, som-hi.
5: Si vols veure l'eclipse de sol, un arròs nomen primer i després l'Enric Font.
0: Oh!
5: Adéu, felicitats pel programa.
0: Ai, merci. Veus? Falta el teu, ja saps. Va, participa, que avui el premi... el Premi Subal.
6: 608-71-71-41.
0: Xitxanyo, xitxanyo. Va, continuem, que arriben els Jonas Brothers, els JB, que ens porten aquest Sucker.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
2: Vine a viure la diversió a Sapacara.
3: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
2: Més informació a sapacara.com.
4: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia! Carglass repara.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure.
7: Ja tardes.
8: Ràdio en estat pur.
7: Amb l'Enric Font.
8: A RAC 107.

0: això només passa. Ja
1: tardes. A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe.

0: no sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

És que és enorme, tu. I sempre ho serà, eh? Madonna, en aquest cas, amb Sabrina Carpenter, amb aquest Bring Your Love, una altra de les que vam descobrir aquí, abans que enlloc. Sí. A RAC 105. Va, re, uns 5 minutets que passen de les 7. Aquí estem a tope. Ja saps, ja tarda. I com sempre, a aquestes hores anem amb la versió del dia. Aquesta secció on sempre recuperem temes mitiquíssims i escoltem totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitarem que és l'aniversari de Tabú dels The Black Eyed Peas per recuperar una de les peces musicals més exitoses d'aquest grup.

És aquest I Got a Feeling, Déu-n'hi-do-net. És literalment el moment en què el teu cervell... En què el teu cervell diu... Avui sí, avui es lia. I això ho diu abans que tu mateix ho sàpigues, eh? És una d'aquelles cançons que comencen suaus, com un amic convençut que no vol sortir, i al cap de 10 segons ja t'està estirant del braç dient vinga, va, una nit èpica. Quan sona, tot agafa ja ambient de festa, eh? Semàfor... Semàfor en groc, que sembla ja una bola de discoteca. El cotxe es converteix en un karaoke i tu en un protagonista de la teva pròpia nit llegendària. Una cançó optimista i electrònica...

Ben bé, que és una injecció d'alegria que anuncia, doncs, una nit que pintarà molt i molt bé. Va, i d'aquesta cançó, que va ser un hit mundial, evidentment trobem una infinitat de versions de tot tipus. I've got a feeling Va, comencem amb una d'aquestes bossa nova ben relaxants i elegants, poca broma. Tenim també d'altres. Ah, que mola! Toma. Però també d'aquelles dolcetes. Mira, i tenim una d'aquelles acústiques. Ah, mira, escolta. Una baguarra, mira. Sí, Déu-n'hi-do. Tanto perquè tenim un cover que sembla que l'hagi cantat jo mateix amb uns amics, eh? Sí. No és que afinim massa, eh? O al tanto aquesta cantada per nens. Això sí, eh? Autotune que no veig. Està xula. O aquesta amb ritme trap. Un estil que està molt de moda entre els més joves. Bé, és que el meu nebot fins i tot fa música d'aquest estil, Ja t'ho dic ara. Va, que també tenim així més

0: a cop de rock, evidentment, no pot faltar. Panyes amunt. Mira, ahir que era el Dia Mundial del Rock. També trobem una versió així com medieval. Oita! Ole! Sembla que estigui explicant un... una història d'aquelles èpiques d'un cavaller. Mira, i també en flamenc, al tanto. Ei! Instrumental, però m'agrada. I al tanto, perquè no sé si saps que els mateixos de Black Eyed Peas van fer una versió en castellà.
1: Yo siento... Esta noche va a ser buena noche.
0: Esta noche va a ser buena noche, eh?
1: Va a ser buena noche.
0: Aquest és el mateix Tabú cantant.
1: Buena noche.
0: No, no, noche. Siento,
1: esta noche va a ser...
0: Va, i no ens podríem deixar...
1: Esta noche...
0: La versió de la Terremoto del Colcón. Com ho dius, això? El Colcón.
2: Yo me veo bien estupenda.
0: D'aquelles de... de qualitat, eh? Vaja, que estem tan friquis. Al tanto amb això. Sembla un idioma inventat, eh? Però...
3: Slop-up de vliering. Ens enumen a toquen zolder.
0: Tanto perquè en aquest idioma, que no sé quin és, no em diguis quin és, perquè no ho sé, parla d'experiències quan van al vàter. Això és verídic, eh? Vull dir, no sé què explica, però... Que suposo que deu tenir ganes d'anar al lavabo. I mira, i parlant de vàters, he trobat una versió, i això és verídic, que és com si estiguessis en un concert escoltant aquesta cançó des del lavabo. El que em sorprèn més de tot és que això està... Això ho pots trobar a les plataformes. Sí, sí. Això ho han editat, saps? Hi ha una discogràfica darrere. Jo, això sí que... És que... És tal qual, eh? Una cosa... Mira! I per versions freaks, també... Aquesta... A mi em recorda un amic, cantant enmig d'un sopar. Saps què vull dir? Va, anem amb més, perquè... Ostres! Però què està passant avui? Això semblen Alvin i les ardilles, no? I els esquirolets. Ai, mare. Va, anem amb dents, que hi ha moltes. Oita! Com aquesta ben rítmica... Manu RG, entre d'altres també, mira. Tonight's gonna be a good, good night, I feel it. Aquesta més rotllo de club. Electric Lion. Mira, anem més, és que és un no parar. Home! És que fins i tot l'hem trobat en techno. Que dius, Enric, posa més canya? Doncs, evidentment. Potser massa, aquí ens hem passat, eh? Però va, la versió del dia d'avui és un regalet en forma de mashup a càrrec de Like Music. Dos cançons en una, eh? Per una banda, evidentment, I Got a Feeling dels Black Eyed Peas, i per l'altra... Clarity, de Zed. I les dues unides creen aquesta història, que és la versió del dia d'avui, aquí al Ja Tarda.

0: després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras! Viva Honduras!

0: sempre, que em fa il·lusió sempre, sí. La bona proposta de qui parla, un servidor, sí, l'Enric Font. Agafant l'essència dels decors amb aquesta aposta per aquest estiu anomenada Breathless.
1: Ole!
0: Sí. Ai, mira, a mi m'anima, eh? Queda malament que ho digui, jo. Està xulat. Barre, què ets a dir, què ets a dir? Va, uns 7 minuts que passen de la... No, en 7 minuts arribarem a 2 quarts, que no, a vegades no m'entero, eh? Val, tanto perquè falta menys d'un mes per l'eclipsi solar del 12 d'agost. I avui activem el compte enrere amb Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre. I és que han creat, al tanto, unes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera asseguda. Sí, ben segura. I a més que ja podeu aconseguir de franc amb la vostra compra de l'arròs bomba de Nomen. Cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per gaudir de l'eclipsi. Sí, sí. Tot va lligat, tot va lligat. I el tanto perquè, per començar a preparar-vos, avui regalem un pack, un megapack, un megalot de productes Nomen que inclou 2 ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi. Un lot de productes Nomen amb varietats com el seu arròs a rodó, el llarg, el basmati, o la seva gamma qualitat 1 minut amb arròs integral, basmati, rodó o quinoa. Un megapack que pots aconseguir si m'envies un àudio al WhatsApp amb un rodolí, unes rimes amb les paraules, doncs, arròs, nomen, sol, eclipsi, amb qualsevol d'elles. I ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre... De l'Ebre? Oi, com anem avui!
2: Ai.
0: El Delta de l'Ebre i Nomen són el tàndem perfecte per l'eclipsi. I també per gaudir d'un bon arròs, evidentment. Va, que tenim molts missatges.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Celebre. Aviam, mira, hola. Espera, tenim molts.
4: Bona tarda. Hola. RAC 105.
0: Bona tarda.
4: A veure si us agrada aquesta.
0: Vinga, som-hi.
4: Si ets bona dona i tens un bon homen, cada dia menges arròs Nomen. I si amb l'eclipsi vols flipar, a l'Enric Font, a hores de trucar.
0: Ole!
4: Felicitats pel programa.
0: Ai, merci. Ai, mare, és que és difícil superar, eh? Mira.
5: Hola, bona tarda, Enric.
0: Hello.
5: Soc la Sílvia des de Cardedeu.
0: Ah,
5: bueno, vaig intentar fer un rodolí.
0: Vinga.
5: Sol solet que el dia 12 d'agost desapareixeràs un moment, però nosaltres ens consolarem menjant un arrosset Nomen.
0: Amb calçador, amb calçador. Va, més rimes per aquí, hola.
6: Arroz no man.
0: Ai, mare.
6: Aleluia, arroz no man. Ho, ho, ho. Per veure l'eclipse solar o el que faci falta.
0: Sí.
6: Arroz no man. Aleluia, som-hi endavant. Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Jo crec que se'ns està escapant dels mans, això, eh? Ja està derivant una cosa que no estic entenent. Va, més a Rodolín, 608-7741. Ara sí, espero,
7: Enric Font. Aquí va el meu.
0: Vinga, som-hi, va.
7: Per l'eclipse de sol, ja ho tinc tot preparat.
0: Oita.
7: Arròs Nomen en un bol que m'agrada el socarrat.
0: Oh!
7: Els amics són avisats, llarga sobre taula, escurant tots els plats, que el sol té la paraula.
0: Ole!
6: Adéu!
0: Bé. Anem bé, així anem bé. No, participa, 608-7741. De seguida repassarem més, perquè en tenim uns quants. I falta el teu,
8: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Pots guanyar un megalot de productes Nomen. I a més, aquestes ulleres perfectes i homologades per veure aquest eclipsi. Va, seguim. Moment d'emocionar-nos amb el Coldplay, recuperant això.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
4: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
3: Desbloqueja el Titan que portes dins.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
5: Siri, posa RAC 105.
6: La teva música.
5: Microones, posa RAC 105.
6: 105.
7: Aspiradora, posa'm RAC 105.
6: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Ja la tardes. Amb l'Enric Font.
9: És una font de saviesa. És una font de bona música.
10: Ai, home.

0: la proposta de Meghan Trainor recuperant el seu Criminal. Va, pràcticament 5 minuts que passen de 2 quarts. És el moment, sí, moment de nervis per saber com portem aquesta batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí, sí. Mira, mira. Avui en aquest roast, aquesta batalla de cançons, ja saps que hem de preparar les ulleres per l'eclipsi, eh? Sí, clar, avui estem parlant d'això tot el dia. Bé, tota la tarda. Perquè, clar, arriba el gran eclipsi solar el 12 d'agost, un fenomen que promet deixar-nos mirant cap al cel, i nosaltres hem pensat que si avui el protagonista és el sol, doncs també ho ha de ser a la música, perquè hi ha cançons que no només amb el títol ja fan olor d'estiu, de llum i de dies interminables. Així que avui enfrontem 3 cançons que amb el sol com a protagonista. I tu tries, com sempre, quina és la millor amb un àudio al WhatsApp. Així que va, agafa el telèfon, obre l'aplicació i digue'm quina és la teva preferida. Anem amb l'opció número 1.

tant, recorda que visquem on visquem, tots compartim el mateix sol, bajo el mismo sol, clar que sí. És el gran treball de l'Álvaro Soler, que si és la teva preferida, m'ho pots explicar, ja saps, amb un àudio al WhatsApp, va, bota-la, bota-la. O potser prefereixes l'opció número 2. Ja dic que és la banda sonora perfecta per baixar les finestres del cotxe, eh? Cantar ben fort i gaudir de l'estiu. I cremar-te una miqueta el caparró, eh? També, sí, estaria. Ui, amb el sol que fa, clar. Miqui Llurri, el seu sunroof. És la que més t'agrada, doncs? Explica-m'ho. O potser prefereixes l'opció número 3, que són els de casa.

0: a la platja, per què no? Els tiets amb Epic Solete. I tu amb quina quedes, va?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte, ja tardes. Explica'm. Quina és d'aquestes, o sigui, quina d'aquestes cançons brilla més que la resta? Ja saps, opció número 1 amb Álvaro Soler, Bajo el mismo sol, opció número 2 amb Nicky Yuri, El seu sunroof, o l'opció número 3 dels tiets amb Epic Solete. Va, que de seguida resoldrem el rus musical amb el veredicte i sabrem quina guanya, i així que hi ha nervis. Sí, sí, nervis. Oi, oi, oi. Bueno, una soneta, repassem aquests comentaris. Ara, mira, Mark Ronson, Bruno Mars, amb aquesta que ja és mítica.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: Què, t'agrada, eh?
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. Això de Hugel amb aquest Jamaica en bam bam. Bam, bam, bam, bam, pera. S'enganxa, s'enganxa i, a més, anima a tothom. Ole! Va, re, uns 14 minutets per les 8. Sí, ho dic bé, eh? Sí. Va, va.
2: Ai, Déu meu.
0: Tenim nervis, nervis. Aviam, que tenim ganes d'aconseguir aquest megalot de productes Nomen, on, a més, va inclòs aquest parell d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura. Ai, a més, a bon arròs del Delta de l'Ebre. És que està tot, tot, tot. Què, vols tot això? Vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Ah. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que busquem rimes rodolins. Les paraules clau, eh? Nomen, arròs, sol, eclipsi...
4: Bueno. Enric Font, aquí va el meu rodolí.
0: Vinga, va.
4: Per veure l'eclipsi entre els camps d'arròs, sí, hem de conduir un bon tros. Però val la pena, perquè jo, entrena que entrena, per fer una foto que valgui la pena. Espero que t'agradi, Enric. L'eclipsi solar és l'esdeveniment de l'any pels aficionats a l'astrofotografia. I ja fa molt de temps, des de fet fa un any que tenim reservat l'allotjament al Delta de l'Ebre, de fet anem sovint al Delta de l'Ebre, també, per poder veure la totalitat de l'eclipsi des d'allà. Espero que no estigui ennuvolat aquell dia.
0: Esperem.
4: Mira, petons i abraçades a Susana de Monistrol de Calders. Felicitats pel programa. No et demano cançó perquè acabes de posar Coldplay, que són el meu grup preferit.
0: Adéu,
4: adéu.
0: Adéu, adéu. Bé, bé, bé, bé, bé. Va, bé, Rodolín, 608-7741.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola, hola.
5: El nostre rodolí és... Si amb l'arròs Nomen vols flipar, vés a veure l'eclipse solar. Felicitats pel programa.
0: M'encanta el final, eh? Vinga, en tenim més, és que...
6: Eclipsi. Ui. Més aviat, eclipsat. Amb l'arròs Nomen, sí, et quedaràs. Au, baixa al Delta, sí, el 12 d'agost, uh-huh, i t'enamoraràs.
0: Ole!
6: Una forta abraçada, són l'Àlex de Lleida.
0: Val, merci. Semblava més el Yoda de Star Wars, eh? Una mica, però... Però m'agrada, m'agrada. Va, tu també pots participar, ja saps. 608-7741, explica'm un rodolí, una rima així ben, ben curiosa, ben maca, ben, ben, ben divertida, amb les paraules clau, i podràs endur-te aquest megalot de productes Nomen. També ben equipat per veure l'eclipsi solar. Vinga, que arriba per aquí Shakira Burna Boy amb una de les cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubte. Dai, dai.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Més de 1.000 empreses ja formen part d'Empreses de Vanguardia, l'espai de la vanguardia en el qual pots aportar visibilitat i prestigi al teu negoci i connectar amb gent com tu. Uneix-te a Empreses de Vanguardia, un altaveu per a la teva empresa i una comunitat per a tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-t'hi.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Hombre, Ronald.
6: ¿Qué tal, Luis?
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo está la señora?
6: Pero bien, afortunadamente bien. ¿Y lo tuyo cómo está? ¿Qué tal el esposo?
7: ¿Ya?
6: Ya ha caído en la segunda pregunta y ya la hemos perdido.
7: Será largo, eso.
8: Pues son cuatro páginas.
7: Ya, ya.
5: Va, Lluís.
7: Mare meva.
5: Sisplau. T'ha preguntat què tal tu amb l'esposa.
8: Sí, tampoc
5: no, no,
8: és que
5: m'ha dit esposo, m'ha dit l'esposo, jo no sóc homosexual. Perquè... té un problema amb els gèneres. Va, sí. Centrem-nos, sisplau.
9: Bueno, la verdad es que no me va muy bien con la esposa.
8: ¿Por qué, Luis?
9: Porque me divorcié.
7: Ay, pobre.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
7: Hola, mogollón.
8: L'Afterwork radiofònic de Catalunya.
9: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: son gots. Ara! Bueno, vinga, va, fica'm alguna cançó que tu vulguis. Adéu.
1: Millor el fill que el pare. Sí, són gots al Gerard. Demana, demana! No, no, no, no t'enfadis.
2: Hola, sóc la Gemma de Tiana.
1: Hola.
2: Jo, a veure,
1: què?
2: Aficions i hobbies suposo que en tinc com tots.
1: Ah, evidentment.
2: Però una que tindria segur és a les tardes, mentre escolto el teu programa, beure'm una cervesa amb el got de ja tardes.
1: Oita-la!
2: Això sí, em toquen.
1: Sí, em toquen, clar.
2: Vinga, que vagi bé.
1: Ai. Adéu, Andreu. No teniu cuento, eh? Ni res.
3: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres,
3: de 5 a 9, a RAC 105.
4: Amb l'Enric.

0: Oi, com mola, tu. L'Aitana, que també ens enganxa amb les seves cançons, com per exemple aquesta Superestrella. Que la no vas cantant, eh? Que sí, eh? Que sí. Ai, no calles de ningú. Oh, home. Va, re, uns pràcticament 6 minuts que passen de les 8. Així hem encetat l'última horeta d'avui, aquí al Getardes. Avui, un Getardes ben engrescat, ben animat. Bé, com cada tarda, evidentment. I, a més, amb un mega regalàs, amb aquest pack, mega pack de nomen, d'arròs, del Delta de l'Ebre. A més, amb aquestes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi del 12 d'agost. Vull dir, tenim tot. I només m'has d'enviar un àudio al WhatsApp explicant aquesta rodolins que estem repassant avui, que tela, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Però el que també tenim és una batalla.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical. Avui, mira, també lligant una mica tot, dedicat al sol, amb unes cançons que precisament agafa de protagonista aquest astre. Ben lluent, no? Per exemple, mira, l'opció número 1.

0: Sol s'anomena així mateix. Una cançó que transmet optimisme i recorda que, passi el que passi, tots compartim el mateix cel. Això per una banda, ja saps. Si és la que t'agrada, explica'm el WhatsApp. O potser prefereixes la opció número 2. Toma! La definició perfecta d'un trajecte d'estiu, eh? Sostre obert, una mica de música ben alta i zero preocupacions amb el sol ben lluent. Nicky Jur i el seu sunroof. La que t'agrada també, doncs vinga. I anem amb l'última, opció número 3. Bon rotllo, estiu, amics, i aquell solete que tots busquem quan arriben les vacances, sí senyor. És el so dels tiets amb aquest èpic solete. Què, tu ho tens clar? Doncs va, participa.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Va, explica'm quina és la teva preferida. Recorda que re, en una estoneta, resoldrem aquest arròs musical amb el veredicte i sabrem quina guanya. Que hi ha nervis.
2: Ai.
0: Va, nosaltres continuem, que arriben a Stay Home amb aquest Here to Play.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: Yeah. És l'hora de sopar i tens la nevera que fa pena? Treu-te les penes! Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: M'encanta. Sí. És el so dels Catarres amb aquesta, diumenge sense drama, evidentment. Ni diumenge ni cap dia, Estaria bé, estaria bé. En fi, uns 17 minutets que passen de les 8. Ja saps que estem regalant uns megapacks, no? Clar, és que falta menys d'un mes per l'eclipsi solar del 12 d'agost i avui activem el compte enrere amb Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre. Vinga, va, foli! I és que atenció, perquè han creat unes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura. O sigui, ben segura, Sí. Sense cap mena de problema. Ara, jo he provat les ulleres perquè en tinc un parell aquí. Però és que no es veu res. O sigui, no es veu res si no mires el sol, clar. Mirar el sol, sí. En fi, ja podeu aconseguir de franc aquestes ulleres amb la compra d'arròs bomba de Nomen, cultivat al Delta, un dels millors punts del territori on gaudir d'aquest eclipsi. I a més, per començar a preparar-vos, avui regalem un pack, un megapack que inclou dues ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi i un lot de productes Nomen, amb varietats com arròs rodó, llarg, basmati o la seva gamma qualitat 1 minut d'arròs integral, basmati, rodó o quinoa. Si vols tot això totalment de franc, doncs envia un àudio al nostre WhatsApp, ja saps, amb un rodolí, amb unes rimes així ben xules.
1: 608-71-71-41.
0: I ja ho sabeu, a l'agost el millor tàndem per viure l'eclipsi són el Delta de l'Ebre i Nomen, home! Vinga, anem a repassar. Anem a fer un repàs ràpid d'aquests rodolins. Mira, hola.
2: Bon dia, Enric.
0: Bona tarda.
2: Ara si t'agrada la meva rima.
0: Ai, mare.
2: A mi no m'enganyes. A mi no m'eclipsis. L'arròs sol a men és bo si és Nomen. Vinga, bona tarda.
0: Apa! Igualment. Aviam més, hola.
3: Hola, Enric Font. Hola. Sóc la Gemma de Granollers.
0: Hello.
3: Mira, el meu rodolí és... Si de l'eclipsi de sol vols gaudir, vine i menja't un arròs Nomen amb mi. Bona tarda.
0: Oh! Però això vol dir que m'estàs convidant a menjar arròs? Va, més per aquí, hola.
4: Hola, ja tarda. Ui, sóc l'Ambra i el meu vers és... Mira. Quan la lluna tapa el sol, jo remeno l'arròs al vol.
0: Oh!
4: Si en Nomen també hi fica el cap, ja tenim el programa al sac.
0: Oh!
4: Adéu, petons, i felicitats pel programa.
0: Que bona, merci. Oh! Està bé, està bé, està bé. M'ha agradat aquesta. Bé. Va, anem amb l'última d'aquesta tongada. Aviam, mira.
5: Hola, bona tarda, Enric.
0: Hola.
5: Soc l'Anna de Granollers. A veure com queda aquest rodolí. Arròs Nomen menjarem amb la paella que cuinarem.
0: Sí.
5: Des d'un català, un valencià o un egipci, tot veient l'eclipsi. Adéu, bona tarda. Felicitats pel programa.
0: Era la mateixa abans, a Granollers? Ara no, ara tinc els meus dubtes. Va, 608-7171-41. En una soneta repassarem més comentaris, més missatges i més rodolins, evidentment. I més intens per aconseguir... Aquest megalot de productes Nomen, a més amb aquestes ulleres perfectes per veure aquest eclipsi que es viurà el 12 d'agost. És que, quins nervis! És un esdeveniment històric. Vinga, que arriba per aquí BTS, anem a recuperar el seu Dynamite.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font. Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Ah, vale, pues ya está.
4: Está muy bien.

0: La tarda comença i el dia té ganes d'acabar.
1: És quan et posem encara més feina.
2: Hola, Enric!
3: Bona tarda, Enric Font!
0: Envia la teva nota de veu al Ja Tardes de l'Enric Font.
1: I demana la teva cançó.
4: Escolta, posa'm algun canyero de marxa.
2: Vinga, Enric, aquí va la meva cançó.
5: Que ja tardes!

0: 5 a 9.
1: Tu ets el protagonista de RAC 105.
2: Mira, jo estic treballant, em feu molt divertida les tardes.
3: M'ho passo super, super bé escoltant-vos a la ràdio.
4: Ja, tardes.
1: Amb l'Enric Font.
5: Ei, què passa, Enric Font? Me les mullen.
6: Matina Codina Best Moments.
7: Els horaris de les coses que passen a la festa major són antinaturals.
8: Sí.
7: Venen els buhos a quina hora? A les 4 i quart de la matinada.
9: Sí.
7: I després sardinada popular.
9: I ara, a vegades ara... enganxar d'una cosa amb l'altra.
7: Acaba el Guillem i ja es té una sardina a la boca. I ara que has dit sardina, Ernest, ara que has dit sardina, el tema dels sopars populars. Quan ho abordarem, això?
9: Ui.
7: Has de fer fila pel tiquet. Després has de fer fila per agafar la beguda.
9: Oh, hòstia,
7: no he agafat el tiquet de la beguda, he agafat el del menjar. Vaig a fer la cua del tiquet de la beguda, agafa el del menjar, que està cua de la beguda, i després, hòstia, em falta el tiquet del got. Merda, agafa el tiquet del got. I llavors acabes amb una cervesa calenta, mitja botifarra i una forquilla de plàstic que es trenca quan només punxa la botifarra.
10: La ràbia
7: que fa que vinguin d'altres pobles a la teva festa.
9: Sí, no?
10: Ah, sí.
7: I lo guapo que és anar a la festa dels altres pobles, a rajar.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
1: Ja Tardes. Amb l'Enric Font.

0: És que m'agrada, tu, escolta, està ben xula.
1: Sí,
0: ens anima moltíssim el so de Josh Fawaz versionant a Madonna amb aquest Like a Prayer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vinga, va. Ole!

0: I amb nervis per com ha quedat la història de la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Ah, és moment de mirar cap al cel i també cap al marcador d'aquest roast musical. Sí! Avui hem aprofitat que d'aquí unes setmanes viurem l'eclipsi solar per buscar quina era la millor cançó dedicada precisament al sol. Tres temes plens de llum, d'estiu i de bon rotllo, però només una pot brillar més que la resta. Així que, va, anem a repassar aquests vots, perquè Déu-n'hi duret, eh? Mira, per una banda...
3: I bajo el mismo sol.
0: Sí! Álvaro Soler, amb aquesta, eh? Bajo el mismo sol. Ha començat molt fort, això. Una cançó, un missatge positiu, perquè és d'aquelles cançons... Que et posa de bon humor només començar. Vinga, bajo mi sol. Déu-n'hi dret. Jo per una banda, perquè per l'altra... Home! Un autèntic himne d'estiu que fa imaginar una carretera, un sostre obert, amics i cap preocupació. I sempre amb el sol brillant de fons. Nicky Jur amb el seu sunroof. Per últim,

0: esperit estiuenc, aquest bon rotllo que només els tiets ens porten i que podria formar part de la banda sonora perfecta d'aquestes vacances. Però és que, clar, només una pot guanyar.
1: Ui, quins nervis.
0: Vinga, va, després de comptar tots els vots, després de deixar que el sol il·luminés aquesta tarda, també ens escalfés potser un pèl massa, però bé. I abans que arribi l'eclipsi el 12 d'agost, ja tenim la guanyadora. La cançó que es corona com la reina solar. Doncs va, la guanyadora d'aquest arròs musical d'avui és... Home! Contra tot pronòstic, guanya aquesta de Nicky Jur amb el seu Sunroof, la proposta del dia d'avui.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calles.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: Ole! Com m'agrada, eh? Banda Neon amb els búhos i amb un DJ que no se'n perd cap, ja et dic. El ventilador! Una d'aquestes importants per aquest estiu.
1: Ole!
0: I el ventilador també és important, eh? Evidentment. Va, anem a repassar les últimes rimes, rodolins de la tarda, que déu-n'hi-do, eh?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, anem a fer una ronda ràpida, mira.
3: Hola, Enric, sóc el Josep. Hola. Aquí va el meu rodolí.
0: Vinga, som-hi.
3: El 12 d'agost hi haurà un eclipse de sol.
0: Oh.
3: I a més d'un dirà... S'acaba el món, ai, ai, ai, al Delta de l'Ebre, però cap preocupació. Amb l'arròs Nomen només hi haurà una missió, que el plat quedi net fins a l'últim gra.
0: Toma.
3: I el sol que torni quan vulgui tornar. Fins ara!
0: Oh, que bona! Comencem forts, eh? Ja t'ho dic. Ja em va més, hola!
4: Hola, bona tarda, Enric Font. Hello. Aquí la Núria des de Llinars.
0: Molt bé.
4: Si l'eclipsi amb Nomen vols avistar, la meva paella hauràs de catar.
0: Toma! Bé, bé, bé. Ai, quina gana ara d'arròs, tu.
5: Hola, Enric Font, soc la Valentina de Tona i t'he fet un rodolí.
0: Vinga.
5: A l'eclipsi del Delta Gros hi balla el Nomen menjant arròs.
0: Toma.
5: Adéu, felicitats pel programa.
0: Va, anem amb l'últim de la tongada, perquè deu ni dret, eh?
6: Hola, Enric.
0: Hola.
6: Soc la Xènia, i aquesta és la meva ritme.
0: Vinga.
6: Ja falta poc pel 12 d'agost, on veurem un eclipse preciós.
0: Olé.
6: I amb aquestes ulleres ho puc veure tot sense problemes.
0: Toma! Oh, que bo! Va, aviam si tenim temps a... Escolta alguna més.
7: Ai,
0: 608-7-7-4-1, va. El regal s'ho val. Nosaltres continuem, això sí, amb una de les primeres que ens portava Ariana Grande. Anem a recuperar aquest problem. Sí, és tot un problem, això, eh? Va, puja volum. Olé.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el morri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de The Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: El Fred García.
6: Tinga flaues i stay home.
7: Fumira des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
1: Rosalía.
12: Premis RAC 105 2023. Millor àlbum, Rosalía Motomami.
13: Bravo. Aquí estem, aquí estem.
0: Aitana.
14: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir no puc més.
1: Leire.
15: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no? Des de fa més de
17: 20 anys. Sí.
18: Bravo.
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
1: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
19: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: RAC 105.
1: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

0: això només passa.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font, sóc la Bruna de Torelló.
3: Hola.
2: I una anècdota que havíem passat alguna de les vacances,
3: sí,
2: va ser l'any passat,
3: ep,
2: que volíem anar a Portugal,
3: sí,
2: i una setmana abans de marxar,
3: ai,
2: la meva mare va anar revisant que ho teníem tot i veu que havia reservat un hotel,
3: sí,
2: que era per Portugal,
3: uh-huh,
2: però resulta que el va reservar a Mèxic.
3: Ostres!
2: Vale, i... adéu!
3: Adéu, adéu! Ostres! No es va coordinar massa bé tot, eh? Ai!
4: Ai, ai, ai!
3: Ai, ai, ai, ai! Això, això ho ha dit ta mare, eh? Ai, ai, ai, que l'he liat! Ai, ai, ai!
5: La meva anècdota és un dia que vàrem anar a fer una caminada a una riera d'arbúcies.
3: Ah, mira.
5: I les nenes es van voler mullar els peus i tal. I bueno, ah, el que sigui, em va agafar molt, però molt, molt, molt mal de panxa d'aquests que no...
3: Oh.
5: Que no hi pot ser res.
3: Oi, oi.
5: I vaig recordar que hi havia les parets d'un molí abandonat,
3: sí,
5: i dic, res, allà, allà, ràpid, sense paper del vàter ni res.
3: Ai, va.
5: Em vaig posar allà al racó, al costat de la paret, i al moment que m'aixeco, em dono compte que el camí feia un giro cap a la dreta.
3: Ai.
5: I tots els que venien em van veure, però perfectíssimament. Estic segura que això fa 6 anys o més i encara s'estan rient de mi. Va ser vergonyós, però bueno, ara m'ho agafo bé perquè ha passat molt temps i
3: ja, ja,
5: m'ho agafo rient.
3: Oh.
5: Vinga, una abraçada.
3: Ostres! Digne de caganer de pessebre, eh?
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font. Casos

0: És el treball de Rosalía, de moment. L'única proposta 100% en català que ens porta a Sant Esteve de Sarrovires, que ens porta aquest milionari, sí. Amb això que pràcticament tocarem el 2, ja va sent hora, però abans de marxar hem d'esbrinar, aviam qui s'emporta aquest megalot, aquests megapacks de productes Nomen. A més, amb aquestes ulleres perfectes per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost. Doncs atenció, perquè, mira, s'emporten aquests lots de Nomen la Susana, l'Aurora, en Iago i en Josep. Enhorabona! Ja podreu veure l'eclipsi solar, però perfecte, amb aquestes ulleres, eh? Quina enveja.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: A més, menjar arròs tot l'any, eh? Ja t'ho dic. Bom, això sí que toquem el 2. Demà més i demà al tanto, perquè tenim mega regal. Així que estigueu atents. Sí, sí, sí. Va, ara sí, toquem el 2 i ho farem amb el so de, precisament, Sound of Legend, que ens porta una versió de San Francisco.
2: Adéu, Enric Font.
0: Sí, apa-li, demà més. Ciao, pescau!

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una fricada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe.

0: no sé qui cantaria millor, eh? Clar, tenim aquesta... Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo aquest David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: voltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar de...

0: TV3. Algun dia això s'hauria de fer també als carrers de Catalunya. Seria divertit.
1: Soc un maco.
0: Víctor Pazzi, endavant.
1: Estan passant els toros, els estic veient.
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
3: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: talk about.
1: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
2: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
1: RAC 105, l'estiu sona

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105.
2: Hi, I'm Lily Young.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so RAC 105.

0: I'm a fireball.
1: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.